0: saps, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Música, radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, soc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a l'òpera. Per una mica de música, que ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirsa.cat radiosanquirsa.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

vides encén. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

creure-te algun dia. Però em cansa molt la teva hipocresia. Quan més difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estarà empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquila, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
7: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
6: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
7: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Benvinguts al Circ Petit.
16: Obre la porta, man del dimoni.
10: Miro la meva bola.
16: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
17: El genís fa màgia, no miracles,
18: Doncs quin xororamac!
8: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
19: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
20: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
21: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
22: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs hinxororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: Biblioteca radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country amb Marta Bolunya.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

absent. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira. Serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes.
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta.
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap.
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. No sé, sí.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: tauleta a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes estames, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sonica, radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
4: Ella fa d'on sola lluna no té cap secret.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: electrònica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Si tu ja no m'has...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per ara, sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
2: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirsa. Tastet de Radio San Quirsa. En Tastet de Radio de Radio San Quirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirsa.
3: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosanquirsa.cat.
4: Radio San Quirsa.
5: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: don't you all fade away. Don't try and dig what we all say.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
5: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
8: Tom lived for all he could give, and he stood by his father.

Please see for me, never has hanging long.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Anònima viva.
2: Tot allò que creix als marges.

la vegetació que brota als marges per la força imparable de la biologia i que no es deixa domesticar ni estatitzar, sinó que existeix per obstinació, per demostrar que vers tota adversitat la vida troba sempre el camí per sorgir i manifestar-se. Caòtica, espontània, rebutja l'ordre i la disciplina i es manifesta en la fragura atzarosa d'herbes, tiges, espigues, fulles i arrels. Llibertat abocada amb ritmes de llum i moviment, amb ombres vibrants i tons centellejant. No creiem en les males herbes, el maniqueisme no té cabuda en la moral de les plantes. Les males herbes creixen on volen, tan males que s'han guanyat el dret a representar una botànica rebel i de resistència, autònoma,

0: Hola de nou, companyes, què tal, com esteu? Benvingudes al quart capítol d'Anònima Viva, un espai de ràdio que carreneix cada mes amb il·lusió i amb la voluntat de compartir amb vosaltres d'una forma sincera els continguts que us hem preparat. En aquest espai posarem el foc a les plantes que creixen als marges i és aquí on descobrirem uns espais sovint ningunejats, volgudament oblidats i repetidament apartats. Durant una estona et proposem capbussar-te a les margeres per viure-les i veure que són uns espais salvatges i plens de vida. Uns indrets on esclata tot allò que et puguis imaginar, perquè els marges són diversitat, són col·lectivitat, però sobretot són espais vius. Avui et deixarem al marge, però no pateixis, perquè hi estarem juntes. Et mostrarem noves maneres de viure, noves formes d'entendre'ns i alternatives a tot allò uniforme que ens imposa el camí. Dissidències necessàries per esdevenir persones una mica més lliures. Avui us portem l'alzina a la ràdio, un dels arbres majestuosos que conviuen amb nosaltres, i ho farem acompanyades des d'aquesta cabina de ràdio Sant Quirze amb la Cristina, la Laura i jo mateix, en Martí. Preparades?
1: I tant.
2: Preparades.
0: Disculpeu perquè ja estic una mica encostipat, per tant. Però som-hi. Comencem amb les paraules d'una companya i amiga instal·lada al Maresme, la Gemma Gelabert, que avui ens parla des de les margeres col·lectives.
3: Viure als marges. Els marges d'una societat que ens han fet creure com la correcta. La societat occidental, capitalista, blanca. Una societat que s'enriqueix a base de les societats o cultures que anomena pobres, que anomena tercer món, i és d'on extreu tots els seus recursos, a qui explota. Què és llavors viure als marges? Viure als marges, la gent que queda apartada per l'explotació dels qui viuen dins la carretera? Els marges, qui se surt del que ens diuen que s'ha de fer? Qui vagabundeja la vida, qui va caminant esperant trobar una ànima companya en comptes d'aquesta competició constant capitalista. Què és viure als marges? Viure allunyat d'un mateix mentre segueix el flux estressant d'una feina que t'explota i no et permet arribar a final de mes? Què és viure als marges? Viure desconnectat d'aquest ritme frenètic, però trobar-te allunyat de la resta. Tenir molt temps, però no saber en què ocupar-te. Lluitar per l'èxit personal. Aquí, a Occident, està molt valorat l'èxit personal, la meta, l'objectiu d'un mateix. Quan, en canvi, l'èxit potser seria sentir-se part d'una tribu, pertànyer, caminar juntes per aconseguir els objectius.
4: Anònima. Hola, doncs avui us parlaré d'un dels meus arbres preferits, l'alzina, Quercus ilex, carrasca, alzina surera, etc, etc. N'hi ha tantes com edats, com eres de temps, universos o visions, o potser no tantes. I, en fi, tornem a la nostra cosmovisió, que a nivell radiofònic és Quirze Tenca. Llavors, és inevitable que no visitem, habitem, remarmorem i estimem a l'alzina bonica, que, per qui no la conegui, és l'arbre solitari. I després, si anem més com cap a l'obac, tenim la majestuosa alzina del salari. Això, com a nivell conegut, però jo he de dir que tinc moltes velles amigues alzines properes a les cases a les que he viscut i que, bueno, m'han fet sentir molt acompanyada. En fi, que en aquesta època de l'any podríem pensar que és estrany que parlem de l'alzina, no? Perquè estem a la tardor i ens imaginem pues, tot de tonalitats de grocs, taronges, vermells, ocres, no? Vestint les muntanyes i dibuixant com tot aquest paisatge idíl·lic o momoji. I ens oblidem dels arbres doncs, que fan fulla perenne, no? I m'he preguntat jo, pues, i per què hi ha arbres, no, de fulla perenne i arbres de fulla caduca? Doncs perquè els de fulla caduca necessiten, doncs, treure les fulles per poder aguantar fins a l'any que ve, saps? I poder mantenir el mínim de nutrients i tornar a la primavera a pillar les forces. Però els arbres de fulla perenne són els escollits per aguantar les condicions climàtiques més dures i hostils. I segurament no sols climàtiques. Llavors us recomano passejar pel camí que va de Can Poble al Pla dels Escorpins i veure com mica en mica, amb la patricó i les alzines, es va així com dibuixant la llum que va passant, no?, entre les fulles i les olors i l'ombra. I bueno, jo crec que és un passeig curtet i molt fàcil, del que es pot gaudir molt d'aquest arbre. I per cert, que sapigueu, com a punt així tonto, que hi ha una paraula que descriu això, que és exactament la llum que passa entre les fulles d'un arbre, que és en japonès i és komorebi. Però bueno, que tampoc cal que viatgem tan lluny al Japó, podem seguir aquí on estàvem, no? I sí que proposo és un viatge en el temps, a través de la memòria dels meus avis. I sense moure'ns de Can Poble, de fet, no cal que anem massa més lluny. El meu avi els meus avis venien de València, de terres valencianes, i allà, doncs, ell vivia fent estraperlo. Però va venir a Catalunya amb la meva iaia i el germà petit de meva iaia a provar sort. I la feina que va trobar, doncs, va ser de carboner. I treballava de carboner per aquí, per Can Poble, per les masies, no, que per la vora de la Mola i tal. I llavors el que feien era això, fer un forat a terra, tallar alguna alzina, llavors ficar-ho dins, fer foc, tapar-ho, i que és així com si fos una petita xamanella, i que s'anés consumint i fer carbó vegetal. I això a mi el meu avi m'ho explicava de petita, que feien això i que s'havien d'esperar que es fes el carbó i tal, i que va ser una època bastant dura per ells. Entre altres coses, cobraven 4 duros i dormien al ras al bosc, vull dir que no devia ser temps fàcils. Però bueno, ens allunyem de lo local i anem a algo més universal. Sortim dels meus avis i anem als celtes. I s'ha de dir que l'alzina és un arbre que es considera sagrat pels celtes, ja que allà és on es reunien els druides, no? I les propietats així com espirituals o simbòliques que desperta l'alzina són la longevitat, la solidesa i la força. També, si penses en l'escalfor que et dona la seva llenya, també és així. I és un dels arbres que més habita aquest territori. Jo, de fet, sovint, quan menjo arrelada, em sento, vaig a veure alguna vella amiga i l'abraço. Tot i que, en realitat, com diu l'Oriol Sauleda, l'arbre el vaig trobar dintre meu. Vull dir que potser no cal anar tan lluny a vegades. I abans de deixar-vos, us diré algunes recomanacions culinàries i bibliogràfiques, ja que l'alzina, a part de donar per molt, doncs dona un fruit, que són les aglans, no? I que no només han alimentat el bestiar i el continuen, el bestiar, els animals, i els continuen alimentant, sinó que també ens han alimentat a nosaltres. I és algo que ara tenim una mica desconegut, però es menjaven cuites com qui cou castanyes, saps? I per això d'aquí ve lo de fotre un pet com un aglà. Clar, les aglans, hi ha diversos tipus, igual que hi ha diversos tipus d'alzines, hi ha diversos tipus d'aglans. Hi ha unes que es consideren dolces i són una mica diferents i no són les que hi ha més esteses. Però ara hi ha una sèrie de col·lectius a Catalunya i a Balears també recuperant i fent empels per recuperar en el paisatge i en la vida aquest tipus de fruit, no? I us deixarem un link que explica com va això dels empels per poder aconseguir glans dolces. I bueno, aquestes aglans, les propietats que tenen, fan que sigui un aliment bastant guai perquè, per una banda, les propietats culinàries són molt similars a les de les castanyes, però les aglans tenen una textura menys farinosa i un sabor molt més suau. I si voleu provar alguna recepta, jo ara no m'allargaré molt més, però jo us recomano un llibre que es diu Manual de la cocina bellotera para la era postpetrolera, de César Lemos o algo així. Bueno, i allà pues, podeu trobar receptes així amb més detall, no? I sobretot parla amb molt més detall de com treballar les aglans per treure-li aquest punt de tanins, sobretot si no són dolces, i com cuinar-les. I et dona receptes que van pues, des de pa fet amb farina de gla, a pseudonocilla o natilles de gla, o fins i tot a com fer una espècie de succedani de cafè amb aglans. I, bueno, i ara sí, dir-vos també, per acabar, que avui m'estic allargant una mica, que podem trobar en altres cultures que cuinen amb aglans, i és el cas, per exemple, de la cuina coreana, on trobem, entre bastants altres plats que he vist, el que m'ha semblat així com curiós és el dotori guksu, que és una sopa que, de fideus, típica sopa de fideus, però els fideus estan fets amb aglà i amb midó. O amb midó d'arròs. I això, i un apunt. Així que, com sabeu, la cuina és un paisatge posat a la cassola. Així que, amb coneixement, us animo a que això ja no sigui només una frase, sinó que sigui una forma de veure les coses. Una abraçada.
1: Doncs moltes gràcies a la Lara, que avui ens ha parlat des de la Costa Daurada, per la seva manera suau d'aproximar-nos a les margeres i a les possibilitats del paisatge d'una cuina. I ara, donem veu a la Laura Pinto, amb l'arqueologia de l'Alzina.
2: La secció de la Laura Pinto.
0: Molt bona tarda, Laura.
5: Bona tarda.
0: Avui, com saps, el programa gira entorn de l'Alzina. Què ens has portat avui?
5: Què, l'Alzina? Bé, doncs, avui parlarem de l'Alzina i per fer-ho viatgem milers d'anys enrere, concretament gairebé fa 12.000 anys, en el moment en el que finalitza l'última glaciació, coneguda com l'edat del gel, un moment de canvi climàtic en el que, a mesura que augmenta la temperatura, es van retirant els gels i les glaceres, doncs comença a expandir-se el bosc en tota la seva esplendor, i en el cas de la península ibèrica té un protagonista, que és l'espècie Quercus, roures i, sobretot,
0: l'alzina,
5: efectivament, que encara avui en dia és un dels arbres més característics del bosc mediterrani. Per tant, tenint en compte que a partir d'aquesta època, que més coincideix amb la transició entre el paleolític i el neolític, estem parlant d'un ecosistema que està amb una gran abundància de boscos d'alzina, no us estranyarà que us digui que és just en aquesta època on els jaciments arqueològics comencem a documentar, i anteriorment, però sobretot a partir d'aquesta època de transició, comencem a trobar restes d'alzina. Però no qualsevol resta, sinó una resta en particular, que no sé si us podeu imaginar quina serà.
1: Comencen les preguntes de la Laura Pinto.
0: Jo em tiro a la piscina i diria que és un aglà.
5: Perfecte. Has endevinat? Són les aglans, sí? Però clar, ja parlàvem en el capítol anterior que la presència d'un fruit, d'una llavor o un jaciment no sempre ens dona informació de per què està allà. Podria utilitzar-se, estem parlant de neolític, per tant, agricultura, ramaderia, bestiar, podríem parlar potser d'alimentació del bestiar, però hi ha diferents arguments que ens fan pensar que també era alimentació per les persones. I la primera té a veure amb la manera com trobem aquestes aglans en els jaciments. Torna una nova pregunta, és, recordeu com us vaig dir que es conserven les restes vegetals en els jaciments arqueològics?
1: Tema d'humitat?
5: Sí, però en el nostre cas és tot el contrari. Tema de foc.
0: De foc.
5: Sí? Carbonitzades. Com carbonitzem una llavor, una resta vegetal, doncs extraiem tota l'aigua i així es conserva molt millor. Les aglans que trobem normalment són torrefactades o carbonitzades. I això ja ens fa pensar que per donar-li el bestiar no torraràs, no, unes aglans. Per tant, ja ens fa pensar que probablement les menjaven. S'ha documentat etnogràficament i les fonts escrites ens diuen que per menjar o per consumir glans normalment es torren o es couen, com deia la Lara, per fer-les més gustoses i també més digeribles, perquè també ella deia que contenen aquests tanins que les fan bastant indigestes. Però a més, si torrem una gla és molt més fàcil de treure-li la closca, també és més fàcil triturar-la o moldre-la per fer un tipus de farina que podríem fer farinetes o alguna espècie de pa. Per tant, això ens fa pensar que eren utilitzades per l'alimentació. Però jo us he parlat de tres arguments i hi ha un altre argument que té més a veure amb què acompanya en alguns casos aquestes aglans en els jaciments. I avui estic molt contenta perquè per fer-ho puc parlar d'un jaciment molt pròxim, concretament la Bob i la Madurell.
0: Home,
5: menys mal que algú li sona.
0: Ja ha sortit.
5: Mireu, la Bob i la Madurell potser no la coneixereu, perquè desgraciadament hi ha molta gent al poble, Sant Quirze, que no la coneix, però és un jaciment d'aquí, del nostre poble.
6: Hauríeu de veure ara mateix el somriure esplèndid que té la Laura explicant aquest jaciment del poble.
5: La nineta dels meus ulls. Jo vaig fer el treball de recerca a l'institut d'aquest jaciment. En tot cas, és un jaciment poc conegut aquí al poble, però molt important, del neolític i en general de la prehistòria catalana. És un jaciment molt gran, un poblat que va ser ocupat durant moltíssims anys des del neolític, però a nosaltres ens interessa els nivells de l'edat del bronze perquè allà es van documentar glans i es van documentar conjuntament amb llavors de raïm silvestre, de blat o d'ordi. Per tant, ja, això ja ens fa entendre que segurament era part de l'alimentació, no? Era per al bestiar, probablement. I encara, us he parlat tres arguments, em falta un tercer, que en aquest cas en algun jaciment s'ha trobat restes de glans en grans sitges, que són aquests forats que es fan al terra per emmagatzemar cereal, o s'han trobat també en molins de pedra. Per tant, ens parla de que d'alguna manera els processarien, els moldrien o els triturarien, com ja us he comentat. Així doncs, tots aquests arguments ens fan defensar d'alguna manera que les aglans formarien part de l'alimentació d'aquestes comunitats de la prehistòria. Però el que les fa interessants és que és una idea que hem de tenir en compte perquè ens ajuda a trencar un tòpic bastant estès, que és aquella idea de que la recol·lecció era una activitat molt important durant el paleolític, però que per importància durant el neolític, a favor de l'agricultura, bàsicament de l'agricultura. I això és una visió que tenim a causa d'una construcció que hem fet de la prehistòria molt binòmica, no? Mm-hmm. Paleolític, neolític, agricultura, recol·lecció, caça, ramaderia, nòmades, sedentaris, però que probablement tenia poc a veure amb la realitat de l'època. Hem d'entendre que la transició és molt més complexa i que no passem d'un mode de vida a un altre mode de vida totalment diferent. Llavors, avui en dia hi ha un gran volum de dades que ens fan pensar d'alguna manera en aquesta pervivència de la recol·lecció al llarg de tota la prehistòria, fins i tot a l'edat dels metalls, on l'agricultura ja estava totalment assentada com a economia de subsistència predominant. I aquest model que trobem que a la prehistòria s'aprofiten els recursos domèstics, els que provenen de l'agricultura, però també els salvatges, no?, els que provenen de la recol·lecció, també és molt interessant, perquè el que feia donar a les comunitats prehistòriques una major seguretat, no?, perquè al final no depenen de la incertesa d'una collita anual, que depèn molt de la natura, una natura inestable i incerta del temps. A més, hem de pensar que milers d'anys enrere estaven molt més exposades les comunitats. Avui en dia tenim més mecanismes per intentar adaptar-nos o lluitar contra les inclemències, però en aquella època una mala collita et rebentava, no? Per tant, no, aquest sistema que tenien doncs, ens sembla molt interessant a l'hora de... És una solució molt intel·ligent per intentar aconseguir no, aquesta supervivència de les comunitats humanes i potser avui en dia podríem aprendre una mica
6: de... Exacte, aprendre més, no?
5: De com solucionaven en el passat ja fa milers d'anys no, totes aquestes qüestions. I fins aquí el que ens pot dir...
0: El que ens hauríem de preguntar és si era també una història d'acumulació vista des del poder o era realment una visió col·lectiva. Però bueno, això en tot cas...
5: En un altre capítol!
0: En un altre capítol ja ho
5: parlarem d'aquestes qüestions.

0: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
1: Des de la curiositat i l'interès per la cultura al nostre territori, hem anat a Terrassa a conversar amb l'Alba Valldaura, amiga, companya, artista i actriu, entre moltes altres coses. Una persona insaciable que ha fet de l'art una manera de viure i ha fet del teatre una eina per transformar la realitat. L'escoltem?
0: La conversa.
2: Avui estem aquí a Terrassa, hem vingut aprofitant el dia tan maco que fa i ens hem trobat amb l'Alba Valldaura. Bueno, no sé, jo la presentaria de moltes maneres, però crec que el guai és partir d'un record, i a part de que amb l'Alba hem estudiat junts i ja fa una colla d'anys, va venir un dia al centre social que teníem al poble, a la impremta, a fer una proposta de teatre, si més no diferent, que es deia La iaia. I no sé, jo crec que a partir d'aquí podríem començar la conversa. I és que, què et va empènyer a fer-lo de La iaia?
3: Doncs mira, a fer-lo de La iaia em va empènyer el fet de tenir ganes de fer alguna cosa de teatre, i que és l'àmbit on em moc, on em venia de gust posar la meva creativitat, i alhora la dificultat de fer-ho, no? És a dir, jo estudio teatre, estudio en diferents llocs i acabo estudiant a l'Institut del Teatre, que és un lloc més institucional, i dius, bueno, doncs a nivell de pensament dius, bueno, ja que estic en un lloc institucional, d'aquí trobaré feina en el món del teatre. Però no, perquè el món del teatre a Catalunya, a Espanya, en aquest, no existeix com una professió com a tal, no? Bueno, qualsevol cosa artística. Per tant, surts d'allà i dius, i ara què? M'he de posar a fer càstings per empreses privades, càstings per un teatre públic, que no existeixen aquests càstings, que van a dit, i dius, què tinc jo? Què és el que jo puc dir? Què és el que puc fer? Quines són les meves necessitats? Doncs em poso a fer això. I sí que va ser a partir, o sigui, la càpsula on vaig poder col·locar aquest projecte va ser el treball de final de curs, no? I a partir d'aquesta tesina final de curs surt aquest projecte que puc acabar fent a diferents llocs. Llavors, per una banda, com que és una obra de pocs recursos, és més des de la part interpretativa i d'investigació, perquè és una obra sobre els nostres avis i àvies que viuen, doncs, aquesta edat dorada que se'ls diu, que és la gent que viu les guerres, les dictadures, no? I acaba amb aquesta democràcia, aquest capitalisme, no? que li dona la volta. I llavors, doncs, fem el projecte d'això, i què passa? Que acaba sent un projecte on entra a teatres municipals, però alhora entra a molts espais, a ateneus, a espais de gent gran, a entitats feministes, perquè clar, engloba això. Llavors fa que ja començo el 2012 i encara estic fent.
2: I ara avui encara estàs.
3: Sí.
2: Perquè per la gent que no t'hagi pogut veure, de què va?
3: La iaia és una obra que es basa en, la baso explícitament amb la meva àvia, amb la història de la meva àvia, però que és una dona que va viure fins als 97-98 anys, mor el 2015, no? I neix el 1916. Llavors, clar, quan explicava coses, així com moltes altres persones d'aquesta edat, doncs t'explica què passava amb la dictadura Primo de Rivera, t'explica que ella, gràcies a la Casa del Pueblo, que són les escoles republicanes, les escoles anarquistes, aprèn a llegir, a escriure i aprèn el català, perquè si no, no, i t'explica bueno, que el teu avi, que el meu avi, o sigui, el seu marit, pues que li faltaven uns dits, llavors no podia disparar durant la guerra i treia els morts del carrer. Jo tenia 15 anys, m'explicava això, i fins que no acabes de fer les associacions no te n'adones que estàs parlant amb una persona que ha viscut processos històrics impressionants, i llavors, clar, faig un homenatge, però l'agafo amb ella com a fill conductor, també perquè té una part de persona. Quan faig aquesta obra l'agafo quan ella ja està molt senil, i llavors els records li venen de forma molt espontània i estranya de col·locar, d'encaixar, i ho aprofito com a dramatúrgia de l'espectacle. I llavors, clar, Què passa? Que també faig tot un estudi més enllà, no? Qui eren les dones, doncs, com Federica Montseny o la Passionari, la Dolores Ibàrruri, que eren, no, pioneres a nivell polític en aquella època, poemes, cançons de, doncs, això, de tant anarquistes com comunistes, com de, doncs, Antonio Machado, el Rafael Alberti, el Quico, no me'n recordo,
2: el Pi de la Serra,
3: el Pi de la Serra, no? Tot aquest món, aquest, i llavors ho col·loco en allà, no? Llavors és una obra d'una hora que es basa en el personatge explícit de la meva àvia, però que acaba sent les àvies i avis, no, doncs, de nostres, dels nostres ancestres, de la gent de Catalunya.
2: Que guai. Bueno, no ho havia dit, però això, l'Alba és actriu, directora, productora, i ara estàs emmerdada, si em permets dir-ho així, amb una cosa que es diu l'Embarral.
3: Sí.
2: Què és i què feu a l'Embarral? Pots explicar una mica?
3: Sí. L'Embarral és, sempre diem que és molt localista en el sentit d'aquesta raça, perquè que acaba passant en això, no? Com dic a l'inici, doncs agafo i dic, ostres, doncs vull dedicar-me a això del teatre, però aviam, com s'arriba això del teatre? Què és? Com està ubicat? No? Tu no pots fer oposicions, tu no pots... Mm-hmm. Llavors agafem i diem, bueno, doncs jo visc a Terrassa, no? I què hi ha a Terrassa? Què, aquest espai, en aquesta ciutat, aquests barris, doncs, hosti, m'agradaria fer això, m'agradaria proposar fer... unes petites peces en terrasses particulars de les cases, oh, però què hi podríem fer, com podríem fer? No, és que volem fer, podríem fer amb diferents entitats un districte zero, que és un cicle infantil de districte zero, doncs que les diferents entitats proposin coses que siguin familiars, tant artístiques en tots els sentits. Hòstia, però és que jo vull fer això, jo vull fer allò, i dius, bueno, sol no pots fer res. Llavors agafem i ens ajuntem diferents persones de l'àmbit artístic, però dels diferents espais, tant de, com a actriu o creadora, com gestor cultural, des de la gestió cultural, des de la producció, ens ajuntem i formem una associació que és l'Embarral. I l'Embarral el que fa és xarxa cultural i artística vinculada a la ciutat. I sobretot al marge de les propostes més institucionals.
4: Al final és quina importància i quines potencialitats té treballar amb xarxa, no? En un territori conegut i petit, com petit vull dir, de l'entorn pròxim, no? Tot i que Terrassa pot semblar una ciutat molt gran, però tots pensem que és territori conegut.
3: Totalment. Clar, què passa? Que al final acabes fent allò pel que realment serveix fer, no? És a dir, hi ha tota una part imaginària que potser jo a nivell més personal, no? Soc més jove i dic, ah, ostres, doncs jo voldria fer aquella pel·li, no? O voldria fer pel·lis, i dius, no, però què és què és la cultura? Doncs la cultura som nosaltres, és a dir, totes les persones d'un barri, totes les persones d'un entorn que creem una cultura. Llavors, de cop i volta, què passa a Terrassa? Doncs que des de l'Embarral ens ajuntem i juguem amb Sinúcia, que és una llibreria política, feminista, antiracista. Tens a la Casa de la Música, que està allà al costat també, que és un espai dintre de les naus aquestes industrials de Terrassa. Tens les Pisanes, una escola de teatre que fa més de 20 anys que funciona, que hi ha gent que ja està treballant en això. Tub d'assaig. Tub d'assaig és una associació de diferents companyies de circ que neix des de fa més de 15 anys, que estan fent festival de circ a Terrassa, que estan fent escola i que ara ja hi ha gent jove. És a dir, que ha sigut un relleu des de la part associativa. Embarral, Tub d'assaig, Despisanes, Sinúcia, Taneu Candera, La Tafanera, i dius, vale, doncs és això el que volia i el que vull. I fer xarxa amb tota aquesta gent és fer política, i per nosaltres fer política és portar la cultura o fer-la des de nosaltres, des de l'entorn. És el que volíem.
2: Llavors entenc que Embarral toca tots els pals artístics, diguem, o se centra en teatre i prou?
3: Aquí tenim, mira, més que un dilema, el que fem és que anem construint. Perquè, clar, com que partim també, o sigui, aquesta dissidència parteix d'una precarietat, perquè parteix d'això, fa que vagis construint les coses a poc, no? I vagin canviant i mutant. Llavors el que fem, nosaltres ens anem reunint i anem veient cap a on ens porten les inèrcies.
2: Clar, vosaltres creixeu des d'aquest punt, no? Vull dir, primer una mica pipegeu l'estat, localitzeu els actors que ja funcionen, us hi sumeu, no? Entenc, us pugeu en òrbita, comenceu a treballar, però clar, això seria molt... Seria molt... la paraula, però bueno, l'administració.
3: Ah!
2: Apareix en algun moment o no? Us mira?
5: Perquè a mi també m'interpel·la tot aquest debat, eh? Al final no estem d'acord en com funcionen les coses, creem, generem, produïm, però arriba el moment en què és inevitable que l'administració et miri.
3: Vale, mira, aquí deixeu-me que contesti des d'una anècdota, perquè sempre els meus companys de l'embarral a vegades em censurarien a mi, perquè clar, a vegades vaig massa a la contra i hauríem de tenir una relació pues, més suau, perquè si no pots construir, no suau, sinó d'anar a poc a poc. L'anècdota és que aquest any passat van programar, no? La programació oficial va programar la iaia, l'obra de la iaia, al Teatre Principal. Vam haver, o sigui, en un format petit, perquè és un espectacle de petit format, i vam haver d'omplir dos passes, perquè es va omplir, no? I vam haver de fer dos passes. I encara podríem haver fet un tercer i un quart passe. La cosa és que és la primera vegada en 10 o 12 anys que em programen. Soc actriu, soc de Terrassa, tot tal, que ho aixecarà l'obra. Amb els aplaudiments vaig dir, bueno, moltíssimes gràcies, trobo que ja era hora que després de tants anys es programés al teatre, que es fa a Terrassa, d'artistes locals, bla, bla, bla, bla. I que els meus companys encara s'estan rient de mi, és Valldaura, és que no tornaran a programar mai més, és que per què fas això, tal. I aquí és on dic, no és que hàgim de tenir una mirada o... No, no. El que es fa, la dissidència, sigui cultural, sigui... El que fa és

0: que jo crec que és l'administració la que t'hauria de venir a buscar i dir, ei, com podem col·laborar? Perquè gràcies a les vostres feines, a la vostra espècie voluntariat o aquesta cosa, perquè no és tot voluntariat, però fa que pugui arribar la cultura a més llocs. No és arribar la cultura, no ho estic dient bé, perquè per mi la cultura és, la fem nosaltres, és poder crear les vies.
1: Clar,
0: per poder-ho fer.
1: Perquè, no, perquè tothom pugui tenir aquest accés a una cultura diferent, a una cultura, no? Llavors, jo, amb el que anaves dient així durant aquesta estona, has anat dient, no, hi ha un moment que has utilitzat la paraula precarietat, les dissidències, no, la precarització. Per mi, sou persones professionals, perquè el voluntariat no té res a veure amb que no siguis una persona professional, però pots viure del teatre? Vius del que vols fer?
0: Jo ara mateix, jo, Alba, estic vivint del que vull fer i diria que amb ganes. És a dir, que m'agrada tot el que faig, tot i que no tot és ser actriu, tot el que faig. És a dir, té a veure amb programar, ajudar la producció, fer tallers de teatre i fer creacions artístiques en les quals participo. A vegades com a actriu, a vegades des de la producció, a vegades des de la direcció. És a dir, crear. Sí, vivim amb... No, la precarietat està sobretot, no tant, també en la quantitat de diners del projecte, però no és tant això, sinó en la dificultat de dir... aquest any ho podrem fer o no ho podrem fer?
2: La incertesa.
0: Per exemple, a nivell de l'Embarrall i de Terrassa, jo estic molt enfadada amb l'institució, però és que l'institució no deixa de ser un espai molt, molt burocratitzat, molt opac i molt difícil. Llavors, hi ha la necessitat de fer el que fem i que de seguir fer-ho, perquè si no, no hi ha... Llavors, és cada vegada que has de crear sinergies amb la institució és horrible, però s'ha de fer, però penso que s'ha de fer i ojalà ens vinguessin a buscar.
2: Canviant una mica de tema, tu també has format part o formes part d'una companyia que transcendeix ja a Terrassa.
0: Sí.
2: No?
0: Sí.
2: Mos Maioro?
0: Sí.
2: Què ens pots explicar d'aquesta companyia? A mi m'interessaria que ens expliquessis sobretot els projectes que heu fet fins ara i sobretot com els treballeu, quins són els punts de partida i quines són una mica la que us mou a posar això en escena.
0: Doncs mira, això és també superinteressant, perquè hem arribat on hem arribat, a Mos Maiorum, i és molt difícil d'arribar-hi, perquè és gairebé una forma anarquista de funcionar en el sentit d'organització. És a dir, comencem el 2015 a Mos Maiorum i som tres persones de l'Institut del Teatre que, com he dit a l'inici de tot, és, bueno, i ara què? Què fem? Quines motivacions tenim? I se'ns acudeixen com diferents coses que fa que s'uneixi. Una és les nostres motivacions polítiques i de crítica social. L'altra és que agafem una forma molt específica de teatre documental que es diu el verbatim i nosaltres l'utilitzem de forma també molt específica, que és que nosaltres prèviament fem una investigació sobre el tema que volem treballar, i a part d'aquesta investigació més de llibres, de llegir, de lectures, parlem amb diferents agents, siguin des d'antropòlegs, sociòlegs o persones que estan vivint aquests temes que ara explicaré, les entrevistem i després fem un procés de selecció d'aquestes entrevistes, les col·loquem a la dramatúrgia de l'obra i durant l'obra ens posem uns cascos a les orelles, reproduïm aquestes entrevistes tallades, espera que ve una furgo, i nosaltres com a intèrprets diem en el moment en què estem escoltant. Per tant, nosaltres diem que fem de mèdiums d'aquestes entrevistes. Quan ens ajuntem per primer cop el 2015, fem això, ho fem d'aquesta manera, i el tema que treballem és les fronteres. I el per què és perquè sempre estem mirant els temes d'actualitat, i en aquell moment va sortir per primer cop tan mediàticament un nen mort a les platges de Lampedusa. I nosaltres vam dir, val, i aquí què? O sigui, el nostre entorn, el nostre voltant, què hi ha i què està passant? I llavors fem tot un viatge a Màlaga, de Màlaga travessem fins a Melilla, parlem amb el CEAR de Melilla, amb els CIES, travessem cap a Nador, anem al Monte Gurugú, travessem tot Mar.

0: poc, anem a Ceuta, parlem amb l'Helena Maleno, que és una activista de drets humans de gent que està travessant. En l'entrevista és al·lucinant perquè estem així com estem nosaltres. A l'Helena la truquen parlant en francès i és que està parlant amb una pastera que està al mig del mar i està dient: no aneu cap a aquell vaixell que és de la policia, heu d'anar cap a l'altre vaixell. Nosaltres ens quedem que quadrats.
1: És com que teniu la sensació que esteu en el lloc adequat, en el moment adequat,
0: no?
1: I esteu fent allò que us surt de dins.
0: Brutal. No? I la dona, com si, saps? Vull dir, aquella gent podia morir en aquell moment, saps?
1: Dia a dia.
0: Bueno, el dia a dia. Vale, doncs fem tot aquest treball i a més el fem de forma que cuen. Nosaltres ja ho posem sobre escena, el públic està a dins de l'escena amb nosaltres. Nosaltres estem de peu i el públic està de peu, perquè en aquell cas buscàvem que el públic, a part de que tingués una escolta activa, notés aquesta sensació com de frontera, no? I tot això. Vale, llavors això fa que nosaltres seguim, que en comptes que sigui algú pla, seguim investigant sobre això. Llavors, què passa aquí? Què passa a Barcelona? Barcelona, Barcelona, Barcelona? El dret a l'habitatge. 2018 parlem sobre el dret a l'habitatge. I aquí tornem a fer alguna cosa també, aquesta cosa més participativa i immersiva, on el públic torna a estar sobre escena. Hi ha 20 cups on la gent pot seure, però només n'hi ha 20 i la gent cap unes 100 i pico persones. I quan nosaltres a més posem el cup en vermell, fem fora aquella persona del cup. Per tant, l'estem desnonant, llavors... I ningú resisteix, també és l'altra cosa, no? A la frontera dius, que jo sóc la tal, després allà és, no, jo no em resisteixo, no? Com ens hem automatitzat. Adeu. Automatitzat tant. Doncs passem del dret a l'habitatge i guanya Trump, guanya Bolsonaro, i diem, però què està passant, què està passant? I comencem a investigar sobre la turba, el moviment turbàtic, què passa quan les persones ens ajuntem, clar, que no és només la revolució, sinó també en un concert, les masses, o linxaments, com va això de què passa amb les persones, ens ajuntem. I quan estem fent això, arriba el Covid.
1: I ens aïllen a tots a casa, no?
0: I llavors acabem el projecte aïllats i diem, uah, però què és això? Perquè a més que no podem revolucionar-nos si no estem al costat dels uns amb els altres.
1: Potser és, no sé, escoltant-te, com potser sempre des d'un lloc de temes que us travessen o temes, no, que us incomoden, i potser la dificultat, o almenys des de la meva perspectiva, és com traslladem aquesta incomoditat al públic, que no sé si un dels objectius és incomodar el públic o com fem que aquest públic no es quedi passiu si va a una obra, no? O assisteix a les obres que nosaltres creem. No sé si
0: aquí,
1: la incomoditat la teniu...
0: La incomoditat està allà i la volem, però no la volem des d'un punt també molt exigent, sinó, per exemple, la última peça que vam fer, el públic estava assegut, hi havia tres nivells, hi havia un nivell que era a terra, que era amb uns coixins, després unes cadires i després uns roscos. Clar, hi havia gent de segons quines edats que els coixins ni s'hi ficava. Nosaltres no els obliguem a seure els coixins, sinó... Però tot estava en cercle, perquè nosaltres volíem construir un àgora. Llavors, en aquest sentit, no era tant la incomoditat, que sí que potser segons qui en un coixí no es vol, sinó que el públic es podia mirar entre ells. Llavors ens estàvem mirant tots, i estàvem tots i totes mirant-nos, dient, bueno, què fem amb aquest món que ens ha malat? No? Llavors hi ha aquesta àgora. Llavors, més que una incomoditat, és crear una mena de com et col·loquis, o com es col·loqui el públic, forma part de la dramatúrgia del que estàs explicant i del com ho estàs explicant.
2: Uau. I clar, això que abans també va ressonant, però tot aquest punt precari, tot aquest punt inestable, tot aquest punt una mica incert, el futur, com el veus?
0: Val, això fa que això que he dit abans d'anar-te replantejant cada any, perquè cada any has de veure cap a on vas i cap a on. Per exemple, amb això del Mos Maior, això, ara mateix tangem d'un fil, em sap greu dir això, però és així, perquè tenim dificultats perquè els teatres públics ens programin. El trenet, un altre cop.
2: Sembla la Renfe.
0: Sembla la Renfe. Ui, mira, jo vull fer aquest projecte. Aviso. Doncs, el fet de que pengis d'un fil fa que que emocionalment i a nivell d'estrès sigui molt difícil de sostenir i cada amb l'edat costa més. Jo crec que aquesta cosa de l'embarral, de la formació, dels tallers i de la xarxa és important per construir aquesta intergeneració i alhora mos mayorum, ojalá que puguem continuar perquè vamos, que ho veig com un projecte molt important a nivell personal i alhora que crec que sí que és necessari. Doncs aquí és on cada any hem de fer un replanteig de què fem i cap a on anem, perquè estem en un limbo i aquest limbo és en mos mayorum, estem entrant o podem entrar a teatres públics grans i importants, però són molt opacs i com l'administració, que és el que estàvem parlant. Llavors, a l'embarral tenim problemes amb l'administració, a l'embarral amb altres entitats, per aquesta falta de transparència
1: i de treballar d'una forma sinèrgica i no des de l'oposat, no? Al final sempre et miren com un enemic i és el contrari, no? Hauríem d'intentar treballar d'una manera plegada i sumar plegada, no?
0: Doncs passa el mateix a nivell més d'institució més de Catalunya, més, clar.
2: Déu-n'hi-do, superinteressant i hi ha molts melons que preferim potser ni tocar, perquè si no això no s'acaba mai. El que sí que fem normalment a les entrevistes és, bueno, les converses, és preguntar si tens algun record de la teva primera vegada que vas practicar la dissidència.
0: A veure, primera vegada, bueno, més o menys, sí, més o menys, perquè ara anava a dir que quan he participat en manifestacions, que m'han pagat, tal, però no, hi ha alguna més enllà i que té a veure amb el que estem parlant. A Viladecavalls, sí. Doncs havíem fet coses, no?, a nivell de, és a dir, Viladecavalls és un poble petit, però a nivell també de programació i de l'hora de, no hi havia cap interès en fer res. I estava estudiant teatre i estava estudiant amb tu i vam agafar un grup de persones i vam agafar i vam fer teatre de carrer, vam estar i dic, ostres, pues això ho és, perquè a més vam portar alguna cosa al poble que només se'n tenia a Barcelona en aquell moment.
2: Sí que és veritat.
0: Penso jo. I llavors per mi aquí ja va haver-hi alguna cosa. Aquí ja va haver-hi alguna cosa.
2: Doncs, Alba, mil gràcies per l'estona, ha estat superinteressant i no sé, dir que si la voleu seguir o voleu veure tots aquests projectes, seguiu-los per les xarxes i fins aquí. Gràcies per
1: moltíssimes tot. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'altraveu.
4: Comprar i consumir és un acte polític. I en aquestes dates especialment cal tenir-ho present. Dates en què contínuament un número infinit d'empreses deslocalitzades ens bombardegen amb descomptes de tot allò que no necessitem, però que semblen creats especialment per una mateixa. Així que amb l'altraveu hem volgut anar fins a Rellinars per conèixer la Cristina i el seu projecte de moda sostenible i conscient, anomenat Boira. Perquè una altra manera de fer regals a aquelles persones que estimes és possible.
5: Boira és un projecte de moda conscient i sostenible. Neix de dues necessitats, per una banda crear i materialitzar algunes idees i per l'altra vestir amb coherència i alineada amb els meus valors. Boira ofereix dissenys atemporals, versàtils i còmodes per vestir amb llibertat. La idea és poder consumir menys i millor, és a dir, tenir peces de roba atemporals, versàtils i duradores que ens acompanyin molt de temps perquè la roba no caduca. I per altra banda, la idea també és oferir roba que sigui còmoda, que ens permeti moure, que respecti el nostre cos, que no l'intenti amollar el que s'espera que sigui pels cànons de bellesa establerts. Un dels pilars del projecte és la història de la roba, la petjada que té. Per tant, produir de forma responsable i ètica és un valor fonamental de la marca. perquè en el moment en què produïm generem un impacte en el planeta, tant social com ambiental, i la idea és poder reduir aquest impacte negatiu i generar un impacte social i ambiental positiu. Per exemple, doncs, la confecció de les peces es fa en tallers locals aquí del territori, tallers de confecció familiars o vinculats a projectes socials. Els materials que utilitzo són teixits de fibres naturals, també reciclades i orgàniques, produïts a Catalunya. En ocasions també utilitzo excedents tèxtils que serien residus, que és una altra manera també de ser sostenible. Els patrons els creo pensant sempre en la comoditat i en abarcar diversitat de cossos i talles. Necessitem vestir amb llibertat respectant el nostre cos. Jo he vist la sostenibilitat com un exercici constant, perquè en el moment en què la sostenibilitat s'entén com un, no sé, com un objectiu perfecte, a mi el que m'ha passat és que he entrat en col·lapse, perquè és impossible. És a dir, la meva intenció és sempre posar aquesta consciència i en cada passa que dono, en cada decisió, buscar la millor opció, la més sostenible, dins de l'equilibri del projecte. I també, doncs, des d'aquesta idea de millora i de reflexió constant, neix aquest 2024 el projecte de moda circular Nous Nusos, en la que creo complements a partir d'excedents d'empreses del territori amb els que compartim valors. I en aquest cas el disseny es posa a disposició de la circularitat, perquè a partir dels materials dels que disposo genero aquests dissenys i busco aquests dissenys. És a dir, l'objectiu principal és donar una nova vida i un nou ús en aquests residus, i per tant és el disseny que queda a disposició del valor sostenible, no? És un projecte que està agradant molt i jo estic molt contenta perquè m'està permetent conèixer també moltes empreses amb les que compartim valors. Si voleu conèixer més de Boira, podeu entrar a la pàgina web a www.boiramoda.com. I bueno, per aquestes festes jo us convido a consumir de forma més conscient, sobretot buscar projectes locals i sostenibles. Podem comprar menys i millor, perquè cada compra que fem és una aposta. Estem decidint què volem que segueixi i què no. I per tant, podem dir que consumir és un acte polític en si mateix. I amb cada compra, doncs, estem transformant o no el sistema en el que vivim.
3: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
4: I abans de marxar no poden faltar els agraïments, perquè entre totes construïm Anònima Viva. Avui volem donar les gràcies a l'Alba Valldaura de Mas Maiorum i l'Embarral, i a la Cristina de Boira per compartir-nos part de la seva vida, a la Gemma Gelabert per les margeres, al Carles Burguera i a l'Alexandra Nebot per les quartetes que ens brinden cada mes, a la Lara per continuar creient i a la Laura Pinto per estar aquí amb nosaltres sempre, per regalar-nos tanta sabidoria, i al David els piulets, per fer que tot això s'escolti així de bé.
6: Gràcies per les vostres resistències i ajudar-nos a sostenir la vida. Ah, i recordeu que ja està inaugurada la temporada de Quintos. Sant Quirze, Sant Cugat, Terrassa i sobretot el Can Capablanca de Sabadell, i en especial les 12 hores de Quinto del dia 28 de desembre. I recordeu que mai s'ha de cantar en línia, no sé, que siguis del PSC. Ens retrobem a les tavernes i als vorals de la vida. Bones festes.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal, com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara estigueu preparats i preparades per començar a escoltar La Moxiganga, el millor programa que es fa i es fa a tot Catalunya, perquè ja sabeu que La Moxiganga la podeu escoltar des de la vostra emissora municipal o sempre que vulgueu des de la nostra pàgina web lamoxiganga.cat. Allà hi trobareu tots els capítols que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Allà hi trobareu, per exemple, de la setmana passada que vam parlar de Baia de Jocs i vam parlar de La Patum, un programa molt xulo que us recomano que torneu a escoltar tantes vegades com vulgueu. A la nostra pàgina web també trobarem els 100 anys de contes d'en Roger Garros, que ens explica tant tant aquí a la Moxiganga. Per exemple, hi trobaríem el doctor Tot ho Sap, o bé el llop, la guineu i la cabreta, o bé en Sebastià, que és un peixet que corre pel mar, que neda pel mar, vaja, res ben dit. En fi, que trobareu moltes, moltes coses. I si aneu a l'inici de la pàgina web, a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp, al qual ens podeu escriure o deixar-nos notes de veu, que nosaltres les reproduirem aquí a la Moxiganga. Per exemple, que teniu un amic, un germà, una germana, tieta, tieta o avi, que fa anys, el podeu felicitar aquí a la Moxiganga. I nosaltres li posarem una cançó d'aniversari molt xula que tenim guardada per tu. I també, si vols, ens pots enviar un correu electrònic a l'esquerra i trobaràs el nostre correu i ens podeu enviar missatges, si és que teniu ganes d'escriure'ns moltes coses. Doncs vinga, va, que avui a la Moxiganga us hem preparat moltes coses, com sempre. Avui connectarem amb l'Anna i el Roger, l'Anna Bruc i en Roger Garros, que ens faran els seus contes de microbis. També escoltarem un capítol de Circ Petit, que avui es titula La màgia del Circ Petit. Avui segur que surt el nostre entranyable mag aquí en el Circ Petit, i segurament també podrem veure la Perla, que és la nostra elefanta. Ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu, a lamoxiganga.cat hi teniu tots els capítols de Circ Petit que hem gravat, i també trobareu, si voleu, un vídeo que veureu com vam gravar Circ Petit a la ràdio. Per cert, amics i amigues, acabarem La Moxiganga amb la cançó de Bressol, que és el moment que nosaltres ens direm bona nit i ens anirem a dormir. Doncs vingues, fetes les presentacions, i per cert que no us ho he dit, que el meu nom és Moisès Bruc, començarem avui La Moxiganga amb una cançó que ens parla d'un mosquit, perquè no sé si ho heu notat, però els mosquits ja comencen a sortir del seu cau i ens volen venir a picar. Doncs aquest mosquit es diu Marià i es va tornar vegetarià. Així que, si voleu escoltar la cançó, la tenim preparada aquí en el Tocadiscos per tots vosaltres, si la voleu escoltar. Amics i amigues, estem a punt de començar. Això ja està en marxa, els botons estan en marxa, les antenes posades i internet connectat. Així que comencem La Moxiganga. Amics i amigues, ara mateix comença La Moxiganga. Som-hi!

0: Staphylococcus aureus, quan els aliments fan mal. L'estàfil daurat és a les mans, al cabell, al teu nas. En el teu cos, per tot arreu te'l trobaràs. Si et punxa sense voler, milions en poden entrar. Creix amb força i dins del teu cos proliferar. Però les cèl·lules i anticossos fabricats pel teu cos poden vèncer fàcilment aquests temuts invasors. Quan se senten envoltats, deixen ràpids la baralla. Marxen i obliden la lluita. Hauràs guanyat la batalla. De la mà d'un forner, en una rara ocasió, van escapar-se uns estàfils per començar la invasió. Va ser en un pastís de crema, aquell mateix dia enfornat. Oh, Déu meu, qui ho podia haver pensat? Un cop a dins del pastís, els microbis van proliferar, produïen toxines que mal de panxa podien causar. En arribar a l'escola, en Roger va veure el pastís, i aquella imatge tan dolça tot d'una va fer-lo feliç. Era l'hora de sopar, ja no podia esperar. De seguida, impacient, va començar-ne a menjar. No podia parar, era tan bo el pastís. Va clavar-li queixalada i tot sencer se'l va cruspir. Quan era ja dins del llit, al vespre, ben cap al tard, la panxeta i el cap van començar a fer-li mal. I corre, que correràs, el lavabo va acudir. Una, dues, tres vegades, i no era gens divertit.
1: Tinc calor, tinc fred, l'habitació no està quieta.
0: Ai, Roger, què et passa? Què tens, pobret? Vingui, doctor, vingui ràpidament. En Roger es troba molt malament. Ja sé què li passa, diu el doctor. Sospito que pateix una intoxicació. Anem cap a l'hospital. Allà tenen remeis bons i els metges i les infermeres li oferiran atencions. Van passar no gaires dies i en Roger es va curar. De nou amb ganes de córrer, de jugar i de menjar. Aquell pastís de crema varen tenir molta sort. Ara d'aquella aventura només en queda un mal record. Ja ho sabeu, grans i petits, quan s'ha de tocar menjar, rentar-se amb molt bé les mans és el primer requisit.
2: I fins aquí Contes de Microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: La màgia del Circ Petit.
0: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Sembla que en aquests moments estem en plena funció. Ha acabat l'actuació d'en Salim, el fakir, i la Sílvia està preparant al mig de la pista tots els estris perquè en Genís, el mag, comenci la seva actuació. Mentrestant, el senyor Agustí està presentant.
2: Bé, senyores i senyors, i a continuació, després de la fantàstica actuació del nostre sorprenent fakir...
0: Sembla, però, que darrere les cortines alguna cosa no va a l'hora. En Genís fa molt mala cara.
3: Ai, em sembla que no em trobo pas bé.
4: I doncs, Genís, què et passa?
3: No ho sé, avui quan m'he llevat ja no em trobava gaire bé, però és que ara em roda tot.
5: Què li passa ara amb aquest? Ep, Genís, que et toca sortir a la pista, no és hora de fer el pallasso ara.
6: Què vols dir amb això, Tomàs, que fer el pallasso és una cosa molt sèria?
3: Ai, que em roda tot.
4: Ostres, en Genís està blanc com el paper.
3: Estira't aquí, Genís, veuràs que de seguida et trobes millor.
5: Però què dius tu ara? Com vols estirar-la damunt del llit de claus? L'acabarem d'espatllar.
3: Doncs a mi em va bé.
4: D'això, Genís, que vols que et prepari unes herbetes?
3: Em trobo malament.
7: Això no cal que ho juris.
0: Doncs la cosa es complica, perquè ara el senyor Agustí ja presenta en Genís.
2: Rebem amb un fort aplaudiment en Genís el mag i la Sílvia.
0: Això no va pas bé. Ha sortit la Sílvia tota sola fent el millor dels seus somriures.
4: Senyor Agustí!
7: Es pot saber què et passa? On és en Genís?
4: Doncs resulta que no es troba bé.
7: Però com? Què vols dir?
4: Doncs que ara mateix està darrere la cortina que no pot fer ni dues passes sense marejar-se.
7: Però si ja ho tenim tot a punt. I ara què fem?
4: Ai, mira, no en tinc ni idea.
2: Bé... D'això, doncs, estimadíssim públic, sembla que en Genís, el mag, ens ha preparat un número d'allò més original.
5: Però què se'n pot aquest senyor Agustí? Està marejat com una sopa. És un número original.
4: Ai, no entenc res.
8: Mireu, ara ha anat a agafar el barret que en Genís fa servir per al seu número.
4: Xxxt, calleu, que ara vindrà el més divertit.
2: Sí, en Genís ens presenta el número de l'home invisible. Vostès no el poden veure ni sentir, però en Genís és aquí.
9: Invisible? No pot ser, el senyor Agustí s'ha trastocat.
4: Xxxt, calleu.
2: Veuen aquest barret? No hi ha res, oi? Doncs, hola, hop! Un conill! Oh!
3: Però com és possible? El senyor Agustí sap fer màgia.
4: Heu vist la cara de la Sílvia? Fa uns ulls com unes taronges.
0: Doncs sí, el senyor Agustí primer dubtant i després més segur. De mica en mica va fent tots els números de màgia i actua com si en Genís fos a l'escenari, ajudant-lo a fer tots els números. Un cop acabada la funció, els artistes de Circ Petit no saben avenir del que han vist en aquella tarda.
4: Però, senyor Agustí, des de quan sap fer màgia?
7: Jo no en sé pas. No sé què m'ha passat.
5: Doncs ho ha fet de meravella.
4: Sí, tot i que semblava que n'és una mica desorientat. És normal. El nostre benvolgut director no sabia pas el que es feia.
7: Dona, Sibila, una mica de respecte, no?
4: No, el que vull dir és que ha estat la màgia del circ, l'esperit del circ petit, el que diu que la funció no es pot aturar. Li ha fet fer els números de màgia.
7: Això és increïble, però té raó. Jo ara seria incapaç de repetir cap dels números que he fet. Per cert, com està en Genís?
4: És el carruatge, ja es troba millor. Anem a explicar-li, es farà un tip de riure.
7: Sí, estic segur que li hauria encantat fer un número de mag invisible.
0: Caram, així aquesta és la màgia del circ?
4: Sí, la funció sempre ha de continuar, passi el que passi.
0: I com ho explicaràs això en el teu diari?
4: No, no no sé, no és fàcil. Sí, ja ho tinc. Màgia. Si per ventura un mal de cap deixa algú fora de combat, pensa tot seguit el director. Ja ha començat la funció. Què fem amb un artista malalt? Que la funció segueixi igual. La màgia del circ ho arreglarà, perquè la funció ha de continuar.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Avui, a la Moxiganga, hem cantat, hem ballat i hem disfrutat amb les històries de Sir Petit. I ara toca buscar la son darrere el coixí. La son darrere el coixí, de País de Cotó, és la cançó que us proposem avui per anar a...

I amb aquesta música de fons, que és de Xiula, nosaltres ens direm bona nit. Avui hem pogut escoltar Contes de Microbis amb l'Anna Bruc i en Roger Garros i hem pogut escoltar un capítol de Cir Petit que es titulava La màgia del Cir Petit. I la cançó de Bressol, una cançó que ens diu que la son darrere el coixí, allà és on està amagada, l'hem de buscar per anar-nos a dormir. A que vingui el pare i la mare i ens diguin bona nit, perquè ara sí que és el moment d'anar-nos-en a dormir.

Recordar-vos que la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, la tenim oberta sempre 24 hores del dia i que allà podeu escoltar totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers, però també si voleu podeu escoltar els capítols de Sir Petit si us heu quedat amb ganes de Sir Petit o si us heu quedat amb ganes de contes de microbis, també podeu escoltar-los a la nostra secció de contes de microbis.

dir-vos que nosaltres fem vacances escolars, així que ens queden dos programes per anar-nos-en de vacances. Esperem que l'últim programa sigui un programa molt xulo, molt especial. Això sí, la setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, tot anant preparant-nos per anar-nos-en a dormir. Mentre escolteu la moixiganga podeu aprofitar, doncs, per anar sopant, acabar-vos de dutxar, posar-vos el pijama, i tot això ho fem amb companyia de la ràdio. Aquesta cançó ens diu que tots els problemes del dia els anem traient de sobre, ens els traiem, els despengem del nostre cos i els deixem lliures per poder anar a dormir amb la ment ben tranquil·la i ben oberta. Doncs ara sí que nosaltres ja ens direm adeu, tornem la setmana que ve amb una nova moixiganga, ganes d'escoltar la ràdio, ganes de passar-ho bé tot escoltant-la, i això sí, no hi falteu, que aquí a la moixiganga passem llista. Bona nit!

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.
3: Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Soc en Joan Pastor i seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre. I, com sempre, també a radiosantquirze.cat. Avui tenim un espai bastant obert. Per tant, no tindré grans discursos ni cap fil conductor massa pensat. Avui anirem tal com raja. Posaré la música que sona a casa meva, la que escolto mentre cuino, mentre llegeixo o quan em quedo embadalit mirant per la finestra, sense filtres, sense etiquetes, sense demanar permís. Potser hi trobareu jazz, potser no, potser hi trobareu sorpreses, però tot el que sonarà avui té una cosa en comú, m'acompanya de veritat. I espero que us acompanyi de veritat també a vosaltres, així que passeu, seieu al sofà i deixem que la música parli.

Molt fins. Acabem d'escoltar el primer treball del grup anglès Nucleus, publicat l'any 1970, que ha quedat ben palès que eren uns professionals de primer nivell. Molts d'ells, músics de sessió de les millors discogràfiques del moment, liderats per un home del Renaixement, això sí, dins del segle XX, en Ian Carr. En el meu particular i proper món, és a dir, casa meva, la seva música és un recurs molt i molt present. Bé, seguim a Londres, però uns anys abans, ja dins l'explosió de la Beatlemania, en aquells anys de psicodèlia musical, també destacaven altres grups, a part dels quatre nois de Liverpool, evidentment. Ara escoltarem a la Julie Driscoll amb l'organista Brian Auger. La seva música va ser tota una revolució per l'època. Particularment, els seus temes tenen un poder molt màgic que sempre aconsegueixen posar-me content. Escoltem el Like My Fire, el cover de Like My Fire, el cover de Julie Driscoll i Brian Auger.

Aquesta versió del tema Like My Fire de la Julie Driscoll i Brian Nager es va fer fins i tot més famosa que la mateixa cançó original dels Doors d'en Jim Morrison. La vessant jazzy de la Julie Driscoll i el seu company Brian Auger em segueix seduint i, per suposat, sona amb regularitat, amb molta regularitat, amb el so càlid dels meus vinils a casa meva. Que avui seguim parlant molt de casa meva, no us explicaré un bis ni la composició del pis, però sí que sonarà molta música de la que sona a casa meva. Un dels grups precisament que més em poso a casa, de fet quan penso en ells em surt un somriure espontani, són els Traffic, uns altres anglesos que amb la veu i l'orga de Steve Winwood, més el saxo d'en Chris Wood, barrejaven el pop i el jazz amb una elegància infinita. Escoltem el seu èxit Feeling Alright.

Aquest Feeling All Right que acabem d'escoltar dels Traffic és un d'aquells temes que ja poso pràcticament sense adonar-me, sobretot quan no tinc massa clar què vull escoltar. Sempre és un bon començament per a seguir investigant. I ara toca posar a un vell amic, que m'acompanya des de fa molts anys, el genial Robert Wyatt, que he crescut musicalment al seu costat, des de Soft Machine fins a Machine Mall o amb les seves col·laboracions amb l'escena Canterbury, i per suposat amb una carrera en solitari plena de joies precioses, com la que he seleccionat per avui. Un treball de l'any 2009 amb l'Orquestra Nacional de Jazz de França, que de la mà del director Daniel Ibiniek repassa temes del genial compositor que, com podeu comprovar, té una veu tan fràgil com característica. Porto tant de temps escoltant a Robert Wyatt que ja forma part de casa meva i és alhora la millor banda sonora per a compartir un bon menjar, unes copes i uns somriures amb amics, sobretot gaudint d'una llarga i agradable sobretaula. Robert Wyatt amb l'Orquestra Nacional de França i el tema The Song.

Una altra de les que m'acompanya habitualment és la gran Joana Armatrading, una cantant i guitarrista nascuda a les Antilles, al conjunt d'illes al Mar Carib, però instal·lada des de la dècada dels anys 70 a Anglaterra. Va triomfar bastant durant la dècada dels anys 80, però després, tot i mantenir la qualitat musical, va quedar en un segon pla. Però per mi sempre serà una de les grans. De fet, entre els seus músics va sorgir el gran Tony Levin, un baixista que el mateix Robert Fripp va anar a buscar per demanar-li que fos part del seu nou King Crimson. La música de la Joana Armatrading m'inspira moltíssim, sobretot quan estic cuinant. Hauríeu de provar-ho. Els vostres plats guanyaran amb imaginació i qualitat. Escoltem a Joana Armatrading i el seu Play the Blues de l'any 2007.

La nostra propera convidada, Anit Peacock, és una pianista, compositora i cantant de Califòrnia, influït pel moviment beatnik i el jazz. Es va casar sent molt jove amb el baixista Gary Peacock, que en aquells moments tocava amb Albert Ayler i després ja amb Keith Jarrett. Més tard, Anit faria parella musical amb el pianista de free jazz Paul Bley. Poc a poc va anar construint la seva pròpia carrera musical i l'any 1978 va treure el disc X Dreams, d'on hem seleccionat el tema pel nostre espai. Aquest treball va suposar tot una revolució per la manera en què barrejava el pop i el jazz. Els crítics la varen anomenar la David Bowie femenina. A mi em segueix seduint la seva manera d'entendre la música. Hi ha quelcom de misteriós que m'agrada, sobretot per escoltar-ho al voltant del capvespre. Anit Peacock i la seva versió de Don't Be Cruel.

El proper convidat és un altre amic que m'acompanya des de que jo era un xaval, quan compartíem la nostra passió pel blues. Jo amb la meva oïda, ell amb les notes del seu saxo tocant al costat del immortal Alexis Korner. La carrera de John Surman encara continua i sempre ha aconseguit sorprendre'm i, sobretot, enganxar-me a les seves noves i originals propostes musicals. Tot i això, els seus àlbums en solitari poden ser les millors fonts per entendre la seva imaginació melòdica. En aquest cas, he seleccionat un treball realitzat l'any 2009 i, concretament, el tema escollit, Witchman Wood, evoca el misteriós bosc petrificat de Dunmore, situat al Parc Nacional al sud d'Anglaterra. Un treball realitzat en solitari on en John Surman toca tots els instruments. John Surman i el seu Witchman Wood.

sempre aconsegueix portar-te a espais que no has visitat musicalment, em refereixo. La música d'en John Surman, que acabem d'escoltar, és ideal per llegir o concentrar-se en temes que necessiten certa tranquil·litat. Bé, seguim. El krautrock o cosmic music, música còsmica, va ser un gènere musical i electrònic sorgit a l'Alemanya Occidental a finals dels anys 60 i principis dels anys 70. A casa meva sona amb moltíssima freqüència i a qualsevol hora del dia. Doncs els registres i grups són amplíssims. Un dels grups que més sona, sens dubte, són els Can, una banda que tenia una facilitat infinita per barrejar el jazz i el rock amb molta qualitat i alhora amb una elegància exquisida. Eren quatre músics espectaculars amb una sòlida formació. Hem escollit un tema del seu segon treball editat l'any 1970 anomenat Soundtracks, Can i el seu She Breaks the Rain.

Bé, doncs anem tancant aquest Tal com raja, amb una proposta ben curiosa. En la primavera de l'any 1977, un músic entra al Banana Moon Observatory, l'estudi de quatre pistes que tenia al terrat de la seva casa de Deià, a Mallorca, el gran David Allen, exfundador de Soft Machine i líder del grup Gong. Estem parlant de Pep Laguarda, músic valencià que ens va deixar, malauradament, l'any 2018, però que aquest treball que avui reivindiquem queda com un dels tresors del folk més jazzy e independent de casa nostra. El varen acompanyar en aquesta històrica gravació uns convidats de luxe, Pau Riba, que s'encarregaria de la direcció artística, Xavier Riba i en Joan Bobiloni, entre molts altres. Un treball molt fresc que podria estar gravat avui mateix, tan càlid que transmet molta calma, harmonia i serenitat, ideal per posar-ho al matí, just abans d'esmorzar. Cims i abismes, d'en Pep Laguarda.

Bé, doncs amb la màgia hippie de l'illa de Mallorca i la veu d'en Pep Laguarda hem arribat al final del camí. Avui amb un repàs íntim i molt personal repassant el que sona dins el meu cap. Així, tal com raja. En definitiva, molta música que va transformant i influint alhora en l'estat d'ànim de moltes persones que, com jo mateix, estem seduïdes per un món musical que no para de créixer. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de so de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres els dimecres a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.
2: Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts al Donant la Nota de Pop Rock Català. Jo sóc l'Alba Jiménez i m'acompanya, com sempre, el tècnic Miguel Ángel Bueno. Avui és un dia especial. Aquest és el meu últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem compartit música, històries i moltes emocions. Avui, però, no podíem acomiadar-nos de cap altra manera que no fos obrint les portes a l'estiu, que està a punt d'arribar. És aquella època de l'any que sembla que funcioni amb unes altres normes, on els dies s'allarguen, el rellotge pesa menys, les converses duren més i qualsevol tarda pot acabar convertint-se en una nit inoblidable. Per això, avui farem un viatge musical per un estiu molt nostre, de platges, de pobles costaners, de nits eternes, d'amics, de records i de cançons amb olor de sal. Escoltem Ara, ens hem guanyat l'estiu, de Pau Vallvé.

I és que hi trobem una gran satisfacció en arribar al final d'alguna cosa i sentir que, per fi, toca gaudir del que més ens agrada. Passa a les escoles, a les universitats, a la feina... És aquell instant en què pots mirar enrere i dir «ha valgut la pena». I és potser per això que les vacances es gaudeixen més quan els costa d'arribar. I si aquesta cançó funciona és precisament perquè tots podem empatitzar amb aquesta sensació. Qui no ha comptat els dies que faltaven per acabar el curs? Pau Vallvé, com sempre, té una manera molt particular d'escriure i, malgrat les seves cançons acostumen a parlar de coses molt personals i concretes, aconsegueix que tothom hi pugui connectar. Seguim amb un tema dels tiets, titulat «Menorca». És molt interessant veure com hi ha llocs que s'han convertit en símbols d'una època concreta de l'any. Quan sentim noms com Formentera o Cadaqués, no pensem només en geografia, sinó en estiu, vacances, amics i llibertat. Els llocs tenen una capacitat molt curiosa de guardar records, i tornem anys després i encara hi trobem fragments de nosaltres mateixos. Potser per això aquesta cançó ha connectat amb tanta gent, perquè no parla només d'una illa, sinó de tot allò que representa. El destí per defecte dels adolescents que tot just han fet la selectivitat, les escapades improvisades, els viatges compartits i aquella sensació que durant uns dies el món és una mica més senzill. Escoltem-la.

I seguim amb Manel, un grup mitiquíssim del qual hem parlat gairebé tots els programes i que té cançons per tot. Aquest tema ha marcat fortament diverses generacions. Quan va aparèixer va ajudar a definir una manera nova d'entendre la música en català, una manera més propera, més narrativa i més quotidiana. Però més enllà del seu impacte musical, el Marc continua emocionant perquè parla d'una cosa tan senzilla com ho és estar bé. No parla de grans aventures ni moments extraordinaris, simplement de compartir temps amb algú en un lloc que et fa feliç. I sovint les millors cançons són aquestes, les que aconsegueixen convertir una escena aparentment insignificant en una experiència universal.

Continuem ara amb un tema que es diu Dies d'estiu, de la cantautora de Cardedeu, Arioix. I és que hi ha una diferència molt gran entre esperar l'estiu i viure'l. Durant la resta de l'any imaginem les vacances, els viatges, els plans i les trobades. Però quan finalment arriba, ens adonem que el que realment recordarem no són els grans moments, sinó els petits detalls. Acabarem recordant una cançó concreta, una conversa, una olor o un capvespre. Els dies d'estiu tenen aquesta capacitat d'acumular records amb una facilitat sorprenent. Potser perquè els vivim amb menys presses o potser perquè tenim més temps per estar presents i observar el que passa al nostre voltant.

Com ja comentàvem abans, l'estiu té una relació molt particular amb el temps. Durant l'any vivim envoltats d'horaris i rutines on tot té la seva hora concreta. A l'estiu, en canvi, moltes d'aquestes normes desapareixen. Les nits s'allarguen i els plans improvisats substitueixen les agendes. I de sobte apareix aquella frase que resumeix perfectament l'esperit estiuenc. Ja dormiré. Perquè hi ha moments que val més viure'ls que no pas descansar-los. Amb vosaltres, ja dormiré de la Fúmiga i Figaflaues.

I encara ens queda molt estiu per endavant. Hi ha cançons que pràcticament fan olor de crema solar només de sentir-les. Platja, brisa i mar, de Nai i Genís Sabater, n'és una d'elles. La relació dels catalans amb el mar, com a bona gent de la Mediterrània, és ben especial. Molts dels nostres records d'estiu tenen l'aigua de fons, les primeres vacances amb amics, les excursions, els passejos o aquelles tardes infinites en què no hi ha cap pressa per tornar a casa. Escoltem-la.

Ara estripem algunes pàgines del calendari, perquè tots sabem quin és el mes que simbolitza millor l'estiu. L'agost és un mes curiós. Per alguns és el millor de l'any, per altres és aquell moment en què ja comencen a aparèixer les primeres ombres del setembre. Però sigui com sigui, és impossible sentir la paraula agost sense pensar en la calor, les festes majors i les nits a la fresca. Els pets tenen aquesta capacitat de convertir escenes quotidianes en imatges que tots reconeixem. I aquesta cançó és gairebé una fotografia d'aquell estiu mediterrani de carreteres, terrasses i converses interminables.

I tot i que moltes cançons parlen de la serenor de l'estiu, la que sentirem ara té una energia totalment diferent. Zoo és un grup que sempre va entendre la música com una experiència col·lectiva. Les seves cançons estan fetes per ser compartides, per ser cantades en grup i per convertir-se en banda sonora de moments que queden a la memòria. I és que l'estiu també és això. És l'època de l'any en què els carrers s'omplen, les places recuperen el protagonisme de la cultura popular i la música surt de les habitacions per ocupar els pobles. Amb vosaltres, estiu.

I com en tots els àmbits, hi ha cançons que ens agraden, hi ha cançons que ens emocionen i després hi ha cançons que passen a ser himnes. Per tota una generació de catalans i catalanes, les cançons del Super 3 ocupen un lloc molt especial. Són matins davant la televisió, són estius sense preocupacions, excursions, colònies, casals i aquella sensació que les vacances eren eternes. I si hi ha una cançó que resumeix perfectament aquest esperit, és el millor dels estius. Perquè quan som petits, l'estiu pren una dimensió gairebé màgica. 2 mesos semblen una eternitat i cada dia és una nova aventura. Amb els anys l'estiu canvia, tenim més responsabilitats, menys temps lliure i els mesos passen molt ràpid. Però hi ha alguna cosa que es manté intacta, la capacitat de recordar aquells estius que ens van fer feliços. Aquesta cançó connecta precisament amb la il·lusió, la descoberta i aquella mirada optimista que tots hem tingut alguna vegada. I potser en el fons aquesta és una de les grans lliçons de l'estiu, que no importa tant on siguis ni què facis, sinó amb qui comparteixes el camí.

I a vegades sembla que per tenir un gran estiu necessitem moltes coses. Un viatge espectacular, un hotel davant el mar, un grup enorme d'amics... Però després arriben cançons com aquesta i et recorden que probablement els millors estius no tenen res a veure amb tot això. La Tabarra parla d'un estiu molt més proper, d'aquells dies sense grans plans ni grans luxes. Potser no hi ha piscines privades, ni vacances exòtiques, ni diners per fer tot el que voldries. Però sempre hi ha una bicicleta, una font on para quan fa calor, unes cerveses ben fredes, una guitarra i algú amb qui compartir-ho tot. Perquè al final les millors vacances no sempre són les més espectaculars, sinó simplement aquelles en què tens la sort de ser el lloc adequat amb la gent adequada. I d'això parla la Tabarra de Figaflaues.

I seguim ara amb Sau, un grup que forma part de la banda sonora de diverses generacions de catalans. Amb les seves cançons ens transporten immediatament a una època, una persona o un moment concret. Ells saben perfectament que cada estiu és diferent. Amb aquesta cançó ens recorden precisament això, que no existeix només un, sinó tants com persones disposades a recordar-los. I potser aquesta és

I com ja hem anat escoltant, si hi ha un lloc que apareix una vegada i una altra en la música d'estiu és la platja. Stay Homers, malgrat ser un grup que va néixer en circumstàncies molt particulars, ha sabut connectar amb molta gent durant els seus anys de trajectòria precisament perquè la

0: seves cançons tenen una proximitat molt especial. Són cançons que semblen escrites des de casa, potser perquè ho són, des de l'experiència quotidiana i des de les coses petites. I potser és això el que també ens agrada tant de l'estiu, que ens permet tornar a valorar les coses petites que durant la resta de l'any sovint passen bastant desapercebudes. Us deixem amb aquesta col·laboració amb Detallets, La platja.
1: Al teteo.

I no ens acomiadem encara dels tiets, perquè hi ha cançons que intenten explicar què és l'estiu i després hi ha cançons que directament te'l posen al davant. Aquesta n'és una. En els últims anys, The Tiets s'han convertit en una de les bandes sonores imprescindibles dels mesos de calor. Han aconseguit una cosa molt difícil, crear cançons que sonen modernes, que connecten amb les noves generacions, però que alhora formen part d'una tradició molt catalana de cantar sobre els amics, les vacances, la festa i els petits moments quotidians. Quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges molt concretes. Una terrasseta plena, una carretera cap a la costa, una festa major i una tarda que sembla que no s'acabarà mai. Aquesta col·laboració amb els sabadellencs Flashy Ice Cream aconsegueix que aquesta cançó tingui una mica de tot això.

I per acabar el programa i la temporada, us volia deixar amb un dels grups que més hem comentat també, els Amics de les Arts. El matrimoni Arnolfini és una cançó que potser no parla de l'estiu en el sentit més evident de la paraula, però hi ha una cosa que sí que associem moltíssim a l'estiu, els viatges. Per molta gent, les vacances són l'oportunitat de descobrir llocs nous i perdre's per ciutats desconegudes. Els Amics ens expliquen la història d'una parella que viatja pel món. Ella sembla viure cada descoberta amb fascinació, mentre ell observa i es queda sense paraules. Però a mesura que la cançó avança, t'adones que el centre de la història no són pas els llocs que visiten. Perquè quan passen els anys, sovint oblidem els avions, els hotels i els itineraris. En canvi, recordem perfectament les persones, les anècdotes, les coses que van sortir malament i que després es van convertir en les millors històries. I és aquí on apareix una de les frases més boniques de tota la cançó. Una frase que gairebé funciona com un mantra. Tornar sempre és la millor part de l'aventura. Perquè ara molts marxarem, alguns viatjareu lluny, altres us quedareu a prop, alguns descobrireu llocs nous i d'altres tornareu als indrets de sempre. Però al final, el que fa especial qualsevol viatge no és només marxar, també és tenir un lloc on tornar, i és ben sabut que com a casa enlloc.

0: Bé, jo m'acomiado aquí, però com diuen els amics, espero tornar. No volia marxar sense agrair als amics de la música i en concret al Josep Orille per la seva confiança en mi i per aquesta oportunitat. Gràcies també a tots els que ens escolteu cada setmana. Que tingueu molt bon estiu i aviam si ens retrobem al setembre.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant... Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
3: Avui, celebrant el salt endavant a la carrera d'Iker Jiménez, perquè ha passat de tenir un programa on parlava d'extraterrestres, entrevistant directe una mòmia dissecada, som Pau Salés.
4: Vés a pastar, baby.
5: I ara va dir fricavera sounds.
3: Néstor Sart.
6: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
7: Venga, deja't hablar a la niña esa, que sois tots molt feos, eh?
5: Heu d'escoltar els Oscars quan van fer la retransmissió.
8: Bona tarda.
3: Magí Berneda.
9: What's wrong? Snake!
10: Snake! Molt bona nit.
3: Manuel Osero.
11: Wesley, i els RDMG què?
12: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
13: Haaland se queda.
3: Jo sóc Pau Aguilar.
14: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
3: I això és Freaks and Beats. Se caemos un emiso del bosque. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Pixelania i, si dona temps, notes a peu de pàgina, El Yelmo i videojocs de paraules.
5: Vagin passar.
3: A més, que vagi.
5: Estan pensant encara, tio, que allò de que comença l'entrevista parlant de la corbata que li ha regalat el coronel de la Guàrdia Civil. Sí. Del Tio, és terrible.
3: Ell un boli, no? Un
7: boli. No te lo vas a quedar,
5: de usted o de tú,
7: no. De usted, no te lo vas a quedar. Para usted, su señoría.
3: Que comenci Freaks and Beers.
5: Freaks and Beers. Aneu a les fires de cervesa a Tàrrega, que el Lolo s'avorreix.
13: És el Escapanc, Societat Alcohòlica.
5: Escapanc, tio. Les Sant Quirze han tingut el Tastem. És tot gourmet. Molt bé, nois, hem de començar amb els cadàvers.
10: Hola, ja comencem.
3: Però són frescos, però són frescos.
7: Se muere.
5: Te has muerto. El primer, estic buscant els noms perquè no ho tenia preparat, això ara.
7: El Buffy,
3: Head, sí.
5: Sí, que també surt a Ted Lasso, que sí. És l'ex-marit.
3: Hòstia, ens va deixar aquella escena memorable d'aquella partida de darts.
5: Anthony Head, que és el Rupert Giles de Buffy Casa Vampirs, era el bibliotecari, que era sobre el mestre, no? el quimosavi que sempre que hi havia un percal, ens hem trobat un no sé què, i el tio tenia tota aquella biblioteca de paranormal i tal. Doncs sí, s'ha mort als 71 anys, que és el tercer membre del càsting de Buffy.
7: Estan fent neteja, tio, per fer el reboot, tio, sense que hi hagi ningú viu.
5: Bueno, parlant d'això...
3: Ja no ho faran, ja, em sembla. Em sembla que ja està.
7: Ja, per això, però vull dir, ho van cancel·lar perquè esperaven que estiguessin palmant tots, tio.
3: Sí.
7: Fent neteja, ja no hi hagi ningú 70, cap denúncies.
3: 71, que no és gaire gran, però és el més gran dels que s'ha mort últimament. Perquè la Michelle Trachtenberg i l'altre que es va morir també eren molt joves.
5: L'altre es va morir amb 56, em sembla, i la Michelle
3: Trachtenberg era del 85, o sigui, imagina't.
7: La Buffy està tremolant, ja. You're next.
3: La Daphne.
5: La Daphne de Scooby-Doo. Després, el fill del Clint Eastwood ens ha anunciat que Clint Eastwood no dirigirà cap altra pel·lícula més?
7: És curiós que ho anunciï el fill, això, no? No, senyor,
5: vol dir que el senyor
10: Clint no pot. El senyor Clint no pot.
3: Ja no pot. Ja no.
5: D'aquí poc recuperaré l'especial que vaig fer de Clint... Sí, recuperaré l'especial de Clint Eastwood per fer-li una mica un in memoriam, segurament. Altra mala notícia. El Snyder The Wizard diu que vol dirigir un remake de Escape of New York.
7: Estàs tremolant amb això, eh, tio?
3: No, que no és que vulgui. Pau, està confirmat això. O sigui, no és idea. No, és oficial. O sigui, l'Snyder farà el remake de Escape from New York.
7: Serà Slow-Mo Escape of New York.
5: Blanc i negre, director's cut, tres oraques.
7: Escape of New York. Snake, no.
3: Bueno, si tot és capaç, també és que vas molt lent, no? Vull dir.
7: Sí, segurament durarà 4 hores perquè és tot slow.
5: Tots els diàlegs seran com quan Buscando Nemo parles amb la balena, no? Pues tot serà això.
7: O aquells vídeos que feien dels borratxos, no? Tio, que els rebentien una miqueta, tio, i sembla que tots vagin beguts, tio.
5: Baixaves un punt la velocitat no suficient perquè...
10: Eren els vídeos d'algun speech motivacional, no? Que si el posaves una mica més l'ombra, sí, semblava un borratxo.
7: Un borratxo
10: de la lliçó de vida.
3: Ja pots estar fent el speech més seriós que vulguis, que sembles un borratxo de merda en aquest sistema. Sembles
7: un conyau en Navarra, tio.
10: N'hi havia un boníssim, és un trau, que era boníssim.
5: Bueno, He-Man, un buit.
10: Això és bèstia, eh? Jo no m'esperava gens ni mica que...
3: A IGN, no Metacritic, això per això.
10: Els micos, no, doncs?
5: Els micos, però els micos li han fotut un 5 a la nova de Scary Movie.
10: Els micos tenen criteri, no?
7: Totes les Scary Movies jo crec que no deuen tenir unes notes molt elevades, eh?
5: I a la primera Scary Movie...
7: Hi, ha, ha, vull dir, mai veuràs un 10, tio. Ni un 8, ni un 7.
10: Ja, això és veritat.
7: Sempre es mouen entre els 5 i mig, 6 i mig...
3: Les tres primeres són bones.
7: Però m'agradaria veure exactament quines notes tenen. Diu,
3: sí, realment, una cosa és que et facin riure, altra cosa és que siguin bones pel·lis. Clar, a veure... Sí, bones. Sí,
5: sí. Bueno, no, però és que estem parlant de que hi ha... O sigui, Scary Movie...
7: Ahir, Scary Movie 1 té un 6,3.
5: Sí, però Scary Movie... estan pensant ara que van donar peu a tot aquestes franquícies. Clar, Disaster Movie, Epic Movie, tot això, ja, cau en
7: picat. Sí, basura, tio, sí, però Scary Movie 2 té un 5,4.
5: Però Scary Movie 3, l'Scary Movie 2 és la que...
7: Va baixant.
5: Clar, no, però quan reprenen, o sigui, aquestes dues les fan els Wayans sols.
3: Sí.
5: I després ho tornen a agafar el Farelli i companyia, que no, ai, el Farelli, els de Garralo, que em sembla que és a partir de que torna Leslie Nielsen fent de president dels Estats Units i...
3: A la 3, però la 3 està molt bé.
7: La 3 té un 4,5 a Film Affinity i un 5,6 a IMDb. Per això us dic que aquesta
3: és la de Charlie Sheen.
5: Sí. La de Senyales amb la
3: policia que li creixen
5: al gorro. I los perros estan actuant de manera rara, tio, i els meus muntats en quàdrigues. Tot allò és brillant.
3: Està és bona, la 3 és bona, sí.
10: Sí,
7: està bastant. És el que estic, vull dir, la 4, un 4 a Film Affinity i un 5,1 a IMDb. Sí, no... Són pel·lis que no has d'anar per la nota. Aquestes vas a... Sí. Fer-te les risses i punt. I si t'agrada aquest humor, t'ho passaràs bé. I si no t'agrada aquest humor, doncs no la vagis a veure.
3: Sí.
5: Però és com sempre hem dit, és molt difícil fer una comèdia molt estable. O sigui...
7: No, però ha de ser una comèdia un punt més sèria. Vull dir, si fas comèdia...
5: Bueno,
7: de...
5: Green Book, no? Green Book, per exemple, que és aquest punt així...
7: Tota la comèdia, però més, molt més...
5: Com era As Good As It Get, com es deia? Mejor Impossible.
3: Sí.
5: La del Jack Nicholson...
7: Però que en realitat són pel·lis sèries amb
5: un
7: humor de comèdia, sí, que els diàlegs tenen aquesta punta, tal...
1: I que té un relatiu fil conductor, vull dir, les Scary Movie no tenen...
7: No, són sketches.
1: És una mena de sketch, exacte. Això és una mica d'esquetxes ahí, va, un picadito, que dius, bé, m'agrada, eh?
7: Però... I fent paròdia de tot de pel·lis, o sigui, no s'inventen res, tampoc.
5: Però en canvi, per mi, per exemple, Spanish Movie em va encantar. Vaig partir l'ojete perquè vaig
9: dir... Jo no l'he vist, aquesta, Spanish Movie.
5: No? Jo vaig riure, vaig riure bastant fort. I que agafen tot, fan exactament tot el mateix amb el cine espanyol. Però ja et dic, jo recordo a casa, a la cova del Pau, veient el trailer... que sortia el Leslie Nielsen, no, m'acabes de trucar d'Espanya, al Modóvar, no sé quant, i de cop entra de rapant Chiquito de la Calzada i la cara del Leslie Nielsen mirant a càmera clàssica, tio, allò va ser, sí, tio, feu el que feu, l'aniré a veure, m'és igual la resta, però sí, sí. Però bueno, total, això, que nota de la nova Scary Movie un 5, o sigui, millor que la 4 com a mínim, d'entrada
7: suficient.
5: I aquí haurem d'entrar en el Lolo per fer l'altra defunció de la que parlarem avui. Per tant, Pau, dona-li pas.
9: Que comenci Adventures of Lolo.
1: Abans d'ahir va morir la Marjane Satrapi. Sabeu qui és?
5: Sí.
1: És l'autora de Persepolis. Clar, jo avui... De fet, no tenia pensat fer el programa, però quan...
7: Estaves tan deprimit que no...
1: No, però sí que...
5: És que després d'un concert de la polla, tio, estava totalment injectat en suero.
1: No, Societat,
5: perdó.
1: Bueno, Persepolis és que, clar, recomanar Persepolis és com recomanar, jo què sé...
5: La Bíblia. No,
7: mira Star Wars.
1: No, la Bíblia no, però uno de los nuestros, jo què sé.
7: El Padrino.
1: Sí, has de veure-la, no?
5: Quina és aquella que li diu al Peter Parker en l'Iron Man, li diu algo tipus, "Habéis vist una pel·lícula antiga que se llama Aliens?" Em sembla que és, i dius fill de puta.
1: Sí, sí, i bueno, és l'autora de Persepolis, que és una obra... Jo, mira, avui pensava, diu, qui... Aquestes obres que són de 9-10, però ha d'haver obres que estan una mica per sobre, no?, d'aquestes. I jo crec que són aquestes obres que les tens de fa molts temps i que han anat suportant...
5: Que envellim com el vi.
1: No, no, i que van anar suportant totes les... Com es diu? Mudances?
5: Sí, sí. Canvis d'allà, sí.
1: Els canvis d'allà. De... O sigui, Persepolis la tenim a casa des de fa... Aquesta edició... Oh! Però... anys, i sempre quan ens canviem de casa, sempre eren de les obres que ens portaven.
5: Jo li vaig comprar en català a la meva dona per fer-li una mica de puix un còmic, en plan, mira, ja d'això, li vaig fer aquesta, li vaig fer Maus, i al final vaig comprar-li el top tier d'estanteries que s'ha de tenir, no? És Maus, aquesta... quina dèiem off the record? El Magí n'ha dit una altra, ja no el recordo... que també és un master. Ah, bueno, no, ho deies tu. No, l'UV de Vendetta, el Watchmen.
1: El Watchmen, clar, són aquestes obres que per mi són, no sé, has de tenir a la prestatgeria, vull dir, és que han de ser ahí, no? I, bueno, el còmic, és que puc dir, vull dir, és que és la biografia de la Marjane Satrapi.
5: Bueno, t'explica la caiguda del Shah i l'arribada dels ayatolats.
1: Clar, perquè és a l'Iran va haver una revolució i que aquesta revolució va suposar per les dones, sobretot, una problemàtica important. De fet, ella va ser emigrant. No?
7: Ja no és un pas cap enrere, sinó una marató cap enrere. No?
5: Sí. Si creieu que els llibres són de pobres i que les pel·lícules són pels rics, hi ha l'adaptació Movistar. Si no...
1: Ja, no. Hi ha una sèrie d'animació, no? Hi ha
5: una pel·li, és una pel·li.
1: És una pel·li? Ah, sí. Una pel·li. I jo no l'he vist, I, bueno, es narra les històries d'ella des de petita, no? Com va patir, no?, totes aquestes problemàtiques, no?, de l'Iran. I és un còmic cru, no?, dur, perquè, clar, parla de coses que dius, hòstia...
5: A més, s'ha mort ara, el que és també molt simbòlic que s'hagi mort ara amb tot el que està passant a Iran, també.
1: Sí, no, de fet, jo he intentat
5: no ho han dit de què s'ha mort, no. Deien
1: de pena.
5: De pena, perquè es va morir la seva parella o el seu marit, no sé si era marit o parella,
1: feia
5: relativament poc. I
9: és que també era bastant jove, no? Tenia 50 i pico anys, no?
5: 50 i pico,
1: sí, 50 i... però sí, no era molt... No, les notes de premsa diuen que va morir de pena, però no De fet, el seu marit pots trobar de que va morir, no diuen res. No sé.
9: No, a part, el que passa al seu país, que s'ha triat entre el règim islamista i les bombes del Donald Trump, tio, pues ja em diràs tu, tio, que cony fots.
1: Era una dona que donava molta importància al social, era molt reivindicativa i, bueno, és una pena perquè fa... De fet, arrel d'aquesta, no, de la seva mort i tal, portaré algunes obres seves, que de fet sí. Jo no sabia que teníem, i la Marta, vaig parlar amb la Marta i tal, va dir, hòstia, jo tinc un parell de coses així seves per aquí per casa, diu, hòstia, no sabia res.
7: No, i que ser reivindicativa en un país com l'Iran, amb les conseqüències que pot tenir, o sigui, que tota la labor social
1: s'ha de tenir un valor,
7: vull dir, exacte, vull dir que...
1: Mm-hmm. Aleshores, bé, és que per exemple, no li posaré ni nota, vull dir, és...
5: Ja. És un
1: has de tenir un
5: és
1: de tenir a casa.
7: Matrícula d'honor, no? Sí, aquesta és ja l'excel·lent i la matrícula, no?
9: De fet, ha dit que és més d'un 10. Vull dir que...
7: Sí, sí.
9: 10 amb asterisc i nota... Sí, sí. I aclarivem...
5: No, però és allò de si vols saber com funciona el cine, has de veure això, això i això i això, que potser t'agrada o potser no, però són masterclasses de com es fan les coses, doncs Persepolis és un must...
1: sobretot d'aquest còmic més cru, més autobiogràfic, més de...
5: Més, és que em surt, no, més còmic no, com és novel·la gràfica, no?
10: Novel·la gràfica, sí.
5: Novel·la gràfica, més que no còmic,
1: sí. I és, per mi és que no sé, és el que has dit tu, Pau, si, igual que el cinema o els videojocs, hi ha videojocs o pel·lícules que nosaltres hem de dir, no, la gent li diem no, aquesta, segur, pues aquest és un còmic que s'ha de llegir i és increïble.
9: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, la Pixelània.
10: Here we go. Buà, que, nois, em fa il·lusió ser dels primers del programa, eh? No, que hi
7: tenim moltes coses.
10: No t'acostumis, no? L'última vegada. És que, clar, és la setmana...
5: Vinga, Magí, comença.
10: Ja conegut, no, tres. No volia començar per aquí, però si m'obligues...
5: Però avisa'm quan te l'hagi de tirar, doncs.
10: No, a veure, intentat, perquè no sigui molt toston, fer una mica la resum, molt resum, i destacant els títols importants, que crec que és interessant que aquí tots tindrem alguna cosa a dir, o ens posem una mica contentots, dels tres events importants que hi ha hagut aquesta setmana passada, d'acord? State of Play, que va tenir lloc el dimarts, i Summer Game Fest, que va tenir lloc el divendres, i finalment el Xbox Showcase, que va tenir que ens estaran escoltant el dimarts, va tenir lloc el diumenge, d'acord? Doncs vinga, el que he fet és, si us sembla, a part de destacar els títols importants, també he portat, destaco primer, si us sembla, els que encaixen més bé a Freaks and Beats, perquè toca una miqueta des de llicències de cinema i de més, i crec que potser té més sentit per si algú no li acaben de passar els videojocs i ens escolta habitualment per tema pel·lis i sèries. Comencem per l'State of Play. Primer joc que es va mostrar, ja se sabia, un gameplay força uns quants minutets, del Marvel's Wolverine, el nou pepino d'Insomniac, i joc que ja vam veure
7: fa molt temps. Se'ls ha anat una mica de la olla amb la sang, no?
10: Mai, no, en això? Jo crec que mai és massa, no?
1: Home, Wolverine, és que Wolverine és...
10: És que Wolverine és això, o sigui, és un tio que té, que no té
5: nits. És un tio que té ganivetes, vull dir, no té pilotes de goma.
7: Fot unes sagnades per allà, tio, que és que...
10: Néstor...
7: Empapat en sang, tio.
10: Només... Només que n'és de bones, o sigui, tot i que n'és de bones, faria sang, o sigui, és que...
5: No, tu amb les tijeres et dona la mà, tio, i et fot picadili, tio, allà.
1: Jo només he de dir una cosa de Wolverine. O sea, a veure, jo Wolverine el jugaré i estic dins, molt dins.
5: O sigui, ja té la vaselina preparada per introduir-se al balrec.
1: Però jo he de dir que m'esperava una cosa una mica més innovadora. Vull dir, jo cada vegada que veia imatges de Wolverine, és que no podia parar de pensar en Spider-Man. És que és un Spider-Man
7: amb un altre format.
5: Bueno, el mateix que fa Insomniac.
10: Bueno, jo crec que
1: jo tenia esperança, una mica esperança de que fessin una mica algo
13: diferent, però
7: ah, sí, sí, també és que la mecànica, o sigui, la, el propi superheroi
5: no vol
7: a que puguis fer una mecànica com molt diferent, no? Perquè al final és cos a cos, combat cos a cos, perquè no tens taranyines, no tens cap cosa d'aquestes que puguis dir per aquí podem apretar
5: olorar el rastre.
10: Jo crec que
5: més, no sé,
10: en el trailer que es va mostrar, o en el gameplay que es va mostrar, jo crec que van deixar clar que en lloc d'utilitzar tants gadgets i tantes mandangues com podria ser un Spider-Man, jugaran molt més amb el tema que també feia molt bé el The Last of Us, el tema de les kills, les morts que fas amb l'entorn, d'acord? Si aquell enemic l'estàs atacant al costat del cotxe, aprofitaràs l'impacte amb la porta o els vidres, no sé què, si ho fas al costat d'aquella taula, doncs no sé quantos, crec que van per aquí. Jo, amb el gameplay sí que vaig tenir la sensació que, potser també el trosset que vam veure, menys enemics en pantalla, una mica més pausat, o sigui, tot i que el joc és força ràpid, però que els enemics és com que tenen certa més consistència, no?, i més importància en pantalla. Que Spider-Man, sí, aquí uns quants hem jugat a Spider-Man, hi ha moments on tens potser 10 enemics al voltant, un que el tires cap amunt, l'altre cap enrere, exacte, sí, sí.
5: Això que estaves dient de Last of Us, he començat a veure la segona temporada i com es nota que hi ha el drumena darrere, tio, perquè hi ha tres escenes durant els dos primers episodis que són clavats al videojoc, però clavats, vull dir, sí, mateixa música, mateixa situació, mateix
9: d'això. Tu espera que hi ha notaràs quan el drumena va a ser...
5: No, perdona, que ja notaràs quan el
9: Druckmann deixa el seu paper principal i l'agafa el Craig Mazin, ja notaràs ja com baixa una mica la segona temporada.
10: Bé, més coses. També van presentar l'Stuntman Hollywood, nois. O sigui, aquí... A veure, el videojoc Stuntman, ja n'existia un per PlayStation 2, i era un joc en el que et posaven en mans de... Això, ets un Stuntman, un tio d'aquests, com
5: sí,
10: es diu, un especialista.
5: Un especialista, sí.
10: I que,
5: com la pel·li del videojoc, Ryan Gosling.
10: Exacte. I en el videojoc et posaven... cada pantalla et portaves un vehicle i havies de fer una sèrie de zones, secció, i fent això que quedi el més espectacular possible. Doncs diguéssim que és la segona part, diria que no hi havia un Stuntman 2, em sembla que és aquest, és el segon, la segona part que treuen, li posen Hollywood, però clar, és que amb el trailer va ser brutal. Jo que l'estava veient en directe, tots els cotxes, o sigui, amb el cotxe fantàstic, o sigui, què vol dir això? Llavors, és un joc en això, on seràs un especialista d'escenes conducció amb cotxes clàssics.
9: Són cotxes de pel·lícules, però que no és de recrear les coses de les pel·lícules.
10: Crec que no sé fins a quin punt agafaran el...
9: No, perquè l'escena en què surt aquesta del Back to the Future surt el DeLorean perseguint el tren, cosa que evidentment això a les pel·lícules
10: no passa, no?
9: No passa, no?
10: Aquí, mira, no havia pensat això, no crec que... O sigui, ha mort algú, mor en directe, no? Perquè és una
9: tretesa, això.
10: No aneu a Tàrrega. No aneu a Tàrrega.
9: Baywatch in Pursuit.
5: I l'altre joc... I
10: l'altre joc que us portaria també, com a que encaixa molt bé Freaks and Beats, és el Until Dawn 2, una mica per aquest format de sèrie.
5: Te n'has saltat un bastant important.
10: Quin?
5: L'Ace Combat.
10: No, l'he destacat, aquest el tinc destacat per tu, però Ace Combat, bueno, és saga de videojocs, no? Pots fer referència a...
5: Sí, no, i que al final és un arcade de pilotar, no?
10: Anava a destacar més, però potser aquest Until Dawn pel format de sèries, ¿vale?
5: Sí, l'Until Dawn, perquè l'Until Dawn, la peli no val res, però el joc estava molt guai.
10: El joc és guai.
5: I a part el joc estava molt bé. Sempre s'han donat aquests face captures i tal. El primer hi havia el Raimi Malek, hi havia el Peter Stormare...
10: L'animadora, no?
5: Sí, l'animadora
9: d'Herois.
5: La Panettiere, exacte.
10: Clar, a veure, jo, aquest el vam gaudir molt i a més en grup la primera part, no? I aquest, jo crec que n'he jugat algun altre d'aquests, de fet amb vosaltres vam començar junts el The Quarry, però potser l'ascensió de ser una mica més del mateix potser perd l'efecte sorpresa. A mi va fer gràcia que aparegui l'Until Dawn 2, a veure si aconsegueixen, doncs això, posar aquest tipus de videojocs a un bon lloc.
5: Has pogut catar l'Onimusha?
10: Ecput català de moda Onimusha, així hi ha coses grosses a destacar. Onimusha, el joc que sortirà el 25 de setembre. De fet, el setembre és una bogeria, perquè surten en una mateixa setmana, sortien tres jocs papino que es van presentar aquí, i ara a l'Xbox Showcase s'ha presentat un altre. És, és una
9: bogeria. Tots els jocs que no volen coincidir en novembre amb el GTA 6 els treuen abans.
10: Sí, sí, sí, exacte. Però bueno, que sàpiga això, l'Onimusha serà un joc meravellós, eh? La demo és brutal i entenc que no diferenciarà. No diferirà gaire. Sí. Gràficament és increïble, però a més és d'aquests que el tema de katanes, totes les opcions que tens pel que fa a l'atac i la defensa, perquè pots fer bloquejos, pots fer parries, pots fer noquejades, diguéssim, o parries que gasten energia als enemics, i parries que deixen en stun, una mica així, noquejats, no? Molt guapo. És d'aquests jocs que és una mica més pausat que tot el que hem vist, perquè no és un Souls. Jo, la demo és bastant fàcil, sí que és cert que té un final boss que és complicat.
5: Més tipus Ghost of Tsushima?
10: Sí, jo crec que és més estil més Ghost of Tsushima, però una mica més complex, o com a mínim amb més opcions. I més opcions realistes i guais de jugar. És que el Ghost of Tsushima té com moltes opcions de bombes de fum, els shoryukens, el no sé què, o sigui, té moltes coses extra.
5: I això no és realisme?
10: Que en combat... No dic perquè no sigui realisme, perquè en el combat a mi em molesta molt que enmig del combat fotis bomba. O sigui, a mi que facis una incursió i vulguis utilitzar algunes eines, em sembla bé. Ara, en combat, una katana i ja està, i esquives i de més, no? Aquí a nivell de combat crec que està més ric. Tenim també, van acabar el State of Play, però ja us ho menciono ara, el nou God of War. Recordeu que tenim d'aquesta nova saga del 2016, que és God of War, a la diguéssim, tota mitologia nòrdica, hi ha el God of War Ragnarok, que seria la segona part, i aquí tenim el God of War Laufey, que encarnem a la Fei, que és la dona del,
5: la difunta dona difunta del Kratos. Dona
10: del Kratos. I clar, el joc...
5: Bueno, estàs per Valhalla, o sigui, estàs en el món dels morts, em sembla, vaig a semblar.
10: No, és així. Si tu comença el tràiler que van posar i veus l'escena que veus com a God of War, on portes amb el Atreus a la dona embolicada i la incineres. I en aquell instant comença a veure una espècie d'espurnes daurades que s'enfilen cap al cel i creuen una espècie d'escletxa i intertemporal, alguna cosa estranya així, on de cop i volta es materialitzen com el cos de la fei a l'altra banda.
5: És el pont aquell, tio. El pont de...
10: Valheim, no, Valheim, no, es diu? Nivelheim?
5: Algo així.
10: Bueno, sí, no, es nota que sabem i no sabem. Doncs res, el joc, diguéssim que és el mateix format que el God of War, però recordeu que el God of War, en aquests dos últims jocs, el Kratos no salta. No, o sigui, pot enfilar-se, però sempre amb una
5: perquè
10: animació.
5: Perquè els musculosos no salten. Mai,
10: és com el tranc.
5: Schwarzenegger no pot ni andar.
10: Doncs aquí, clar, tenim una fei que és agilitat, ràpida, hòstia, un combat amb espasa molt guai, i que a més sembla que et creix els poders i màgies que bueno, a mi em va encantar.
5: Ja ha aparegut el club del Cheto i el Monster, ha criticat.
10: Ha criticat,
9: sí.
10: No?
9: Perquè festival de l'Infel, sí. Sí, clar.
5: És una dona i no es poden tocar la sardina, tio.
9: Clar, que com que l'actriu em sembla que no sé si té 40 anys o així,
5: l'actriu és una dona que és,
9: és guapíssima, l'actriu aquesta, tio.
5: Sí, anava a dir, no és lletja, és guapa i tal, però el face capture, doncs, no? És que no em puc matxacar la sardina perquè no és tal. Tio, ets imbècil, tio.
10: Sí, va, drames d'aquests sempre n'hi haurà. Aleshores, més coses. Vam veure una mica més del Silent Hill Downfall, que aquest també el coneixíem.
9: L'EFA 2.
10: No és l'EFA 2, aquest.
9: Ara més l'EFA 2. És el que passa.
5: Silent i com vas l'EFA.
10: Aquest és el que signa tot el segell d'Anapurna i que passa a Paris, a la France. I
5: aleshores és la Corrie en lloc de l'EFA.
10: I que és en primera persona, que això és una, diguéssim, no, per mi és una merda, no, és una merda,
9: que
10: perquè
9: sí, fa, terror en primera persona.
5: Ah, sí, tens l'Il.
10: Ah, això també és l'altre que hem de
7: comentar. L'Il gràficament
10: brutal, no?
9: Parlem de
10: l'Il, si voleu. Vinga, passem a l'Il. Joc Megagore. A tu, Néstor, creus que gràficament està...
7: Jo l'he vist en contrast amb el Ghost of...
5: L'Onimusha
7: i el tal, vull dir, i m'ha semblat que ajustejava bastant més.
10: Hòstia, jo crec que a nivell de...
7: Foscor i merda i bitxos i... Doncs ja m'ha vist que era tot camuflat.
10: busca una altra cosa, però és un joc que crec que aquest, bueno, s'han parlat. Aquest és el típic que surt a Antena 3, saps? O sigui, quan surti el Lil...
9: Jo he vist un vídeo en primera persona agafar un nadó zombi,
5: utilitzant-lo, no? Utilitzant-lo com a arma arrojadiza.
9: Ideal pel xai PSX, aquest.
5: Sí. Estarà la Susa, tio, injectant-se l'envent, aquest, però...
10: No, home, la Simmer va quedar contentíssima perquè hi havia bastant joc
9: suculent d'aquests tenebrosos.
10: Sí. Ace Combat Wings of Death, aquest joc que també ja he vist impressions de gent que l'ha jugat, Pau, i diuen que és increïble, o sigui que... Aquest, jo tinc,
5: és una arcade,
10: el,
5: és una arcade
10: set,
5: de combat aeri.
10: Tinc el 7 precintat, eh? Vull jugar al 7.
5: Jo tinc
10: aquí.
5: El 6, el 7 i aquest.
7: Ja el pots cremar i comprar el següent, Déu. No, honesto.
10: A més,
5: però és el 7 l'has de jugar perquè...
10: Una cosa.
5: El 7 l'has de jugar perquè és el previ aquest, a nivell d'història.
10: Sí, si no ho entenc. Un joc d'avions d'arcade i necessito l'anterior, eh? No
5: entenc res. Qui és aquest? Què ha dit aquest quan estava preguntant qui és aquest?
10: Per què estic portant un avió? Vale, llavors, així per destacar d'aquest primer event, el Tomb Raider Legacy of Atlantis, que és un remake bastant ben fet del primer Tomb Raider. Sí, però Néstor, o sigui, tots recordeu, no? A la Lara Croft del 1. Sí, doncs...
5: Les tetes
10: piramidals o triangulars. Ara la veritat és que es veu molt bé a nivell d'escenaris.
5: Que també s'han queixat perquè han dit que no es poden matxacar la sardina amb aquesta Lara Croft, també t'ho dic.
10: Que té massa poc pit. No, preferien la del Play U, molt triangular, però molt pit. Però,
5: sí, no?
7: Però la seva imaginació feia la resta. Sí.
5: Perquè a més per fer la promo del 3 van agafar la Rona Mitra i aleshores allò ja era el club. Hosti, del pajero.
10: Bueno, per cada promo, cada any, això és una cosa que cada any canviaven l'actriu, que és la model exacta de fer.
5: Vale, a comentar novament que va sortir no la Rona Mitra, sinó la següent a una pista de companyeros.
10: Correcte, és veritat.
9: Hòstia!
10: Ho vam comentar.
5: Que sortia allà companyeres amb el Quimi, que era tot l'episodi, era com que hi havia una màfia internacional perseguint-la i li donava el que era aquell, el de Pagafanter, Màxim, no recordo qui era.
10: Sí, era l'amic del Quimi, no?
5: Sí.
10: Aquell noi, sí.
5: El protegir del Quimi.
10: Sí.
5: Pues li donaven com una història i l'altre acabava apareixer.
9: Jo era molt més del seriu de classe que de companyer, hòstia.
10: Bé, nois, aquest, mira, ja tenim una batalla,
5: una nova
7: batalla química contra salir de casa, contra un paso adelante, no?
5: Un patat,
7: no? Basura.
10: Va, llavors, saltem, hi ha més mandangues, però me la salto perquè ni jo he jugat a poques i tampoc, bueno, coses que podem esperar. Quan arribi el moment, si surt algun paper dels que no he comentat, ja us ho diré. Ens plantem el divendres Summer Game Fest, on aquí destacaria, de cara que ens implica a nosaltres...
5: Que pot ser dels millors Summer Game Fest que ha fet el Geoff des
10: de
5: fa temps.
10: No, molt, molt heavy, o sigui, realment hi havia noms aquí majúsculs, coses que no es coneixien. Vull dir,
5: un que decidim no fer-lo i el Geoff diu, no ven en Brics, doncs ara flipareu.
10: És el moment. A veure, el primer a destacar, aquí potser per la saga que implica, és Resident Evil Verònica. De fet, va començar així.
5: Es va insinuar en primera persona que em va fotre de molta mala llet, eh?
10: Sí.
9: És... Ja, som un altre cop.
5: No, perquè el Code Verònica en si no és primera persona, tio.
9: Però que incorpora molt de Yu-Yu i el Yu-Yu en primera persona és...
10: Jo crec,
9: tio.
10: Pau, crec que... i no se sap res d'això, però jo suposo, perquè el trailer sí que ja es veu molta secció en primera persona, però que podria ser un recurs que s'utilitza pel trailer, jo crec que faran com aquest Requiem, que tu pots decidir 50-50. Tercera o primera i que potser et condicionen unes parts que volen, però bueno,
9: fem una sinopsi del videojoc, perquè jo no, del Verònica aquest no sé res.
10: Jo el vaig jugar en versió Play 2 i no me'n recordo de res.
5: Jo el tinc també per aquí en Play 2. Tens la Gil i el Chris.
10: No, amb la Claire, no? Vas amb la Claire.
5: La Claire i el Chris. I és que, saps què em passa? El confoc amb el Zero, també.
10: El Zero és el del tren.
5: No, el que comences, que el comences en una illa, que has estat seguint la família Spencer.
10: Portem anys esperant-ho, d'això.
5: El del tren i la illa.
7: El
5: Verònica és el que comences en una illa, que tu has estat seguint els Spencer i t'acaben capturant en una illa, i l'altre, el que dius tu, és el del tren.
10: I has de sobreviure. Sí. A veure, al final, si és que és igual, perquè Capcom, o sigui, tot el que toca és or, últimament està en ratxa. Que vingui un nou Resident, o sigui, una no, encara sigui reinvenció, remake, dient-li com vulgueu, ho estan fent molt bé. Així sí, Capcom. Llavors, nois, Alien Isolation 2.
5: Però van dir-ho, però... Sí, ja no és per Imagine the Raider, però tampoc s'ha
10: entrat. Ja està confirmat, no sabem res. Sí, jo m'he apuntat aquí, que, o sigui, del que se sap, és que en un món remot i a l'estació Kurosaki de la Weyland-Yutani, no tinc ni idea de res d'això.
9: Una de les taques d'IGN és fotre-li un 5,9 al primer...
10: No m'ho puc creure, en sèrio? Sí.
9: El primer Alien Isolation a IGN li va posar un 5,9. Sí,
5: és el de Play 3, eh?
7: Brutal. És que els micos, si no els untes, teu, no deixen anar adeus.
9: Però clar, però està considerat un gran survival.
10: És un molt bon joc, eh?
9: Clar, clar, no tens armes...
5: Jo tinc, no, salvo, jo tinc, bueno, en Play 3, en Play 4...
10: Sí, exacte. I en Play 4 i Switch. És meravellós, és un molt bon joc. És un
7: somni del màrqueting.
10: Vinga, va,
1: més a ahorrar.
10: Compres a ahorrar. Més coses, nois, us volia portar aquí el còmic perquè aquest el tinc i em fa molta il·lusió. Es va presentar el... que es va confirmar, vaja, que tindrem Platinum Games, joc desenvolupadora de jocs d'acció en tercera persona, molts combos, molta rapidesa, que faran el joc de The Last Ronin, el joc adaptat al còmic de la Tortuga Ninja. Realment que en un futur de les quatre tortugues tres moren i només queda una viva, sí. I porta les armes de les quatre tortugues. Crec que aquesta idea és molt guai per un videojoc. La idea que
9: és com una navalla suïssa o què?
10: Sí, vas canviant.
7: Que més, tio, tot no m'ha costat.
5: Tot et sembla malament.
10: Sí, tio, això, quants jocs has portat que portes tot un armari i un magatzem a sobre?
5: Si anava a dir el Resident Evil, hauries d'anar amb un maletí, tio, de la mida una guitarra elèctrica caminant tota l'estona.
9: M'encantava ordenar el maletí al Resident 4.
10: Amb el cotxet de la compra, tu. Doncs res, que aquest apunta a ser pepino. Més coses vinculades amb Freaks and Beats. Sou Genesis, desenvolupat pel Bloober Team, el que ha fet el remake del Silent Hill 2 que va sortir
5: superbé. Un joc ideal pel Néstor, tio.
10: Aquest és un joc, no, aquest és el típic joc que provarem a alguna Barcelona Games World, perquè és el típic asimètric, igual que vam fer amb la merda aquella del... Ja me'n recordo com es deia.
5: El
10: Depredador, d'acord?
5: Doncs i després amb tu, no havia jugat amb tu, vaig jugar amb el meu cap el viernes 13.
10: Ah, no, jo aquest amb mi no.
5: El viernes 13, que un portava el Jason i els altres portaven els campistes i havies de sobreviure.
10: Doncs en aquí, diguéssim que això està situat després de la Primera Guerra Mundial, no sé com ho vinculen amb la saga, jo de Sau només he vist les dues primeres, tampoc no sé si hi ha molt, entenc que hi ha molt lore. Ja no cal. Doncs aquí realment que és...
5: Després de la piscina de xeringues no calia
10: de res més. Desmaiada, tio, desmaiada. Després de la Primera Guerra Mundial, i això, estem parlant d'un joc asimètric on un és el jutge i realment que estan els altres tres, és 1 contra 3, els altres tres han de sobreviure, no? Són els acusats i han d'intentar, doncs, una espècie com de presó plena de trampes i hi ha això, el que és el jutge va toquetejant botons i preparant trampes o activant-les i entenc que tens doncs, certes avantatges de posicions, càmeres i de més i els altres doncs, han de sobreviure a les proves, no? Bueno, s'ha vist un trailer que ha fet també bastant mal rotllo, no sé què tal sortirà això.
7: Llavors, haurien de fer un sau amb un gas, no?
10: Sí,
7: aquest de veure qui ha matat aquí de la manera més truculenta i escarosa possible.
10: Bona idea per això, que dos jocs de Star Wars. Un, que és el Zero Company, aquí els que us moli l'estratègia, és un joc de Star Wars amb estil XCOM. D'acord? Aquest sortirà el 27 d'agost. Si us mola això, l'estil i la saga, doncs proveu-lo.
9: I aquest és el que és per torns? Hi ha un que és per torns,
10: sí, aquest és per torns, sí. aquest el Zero Company. I llavors hi ha un altre que és el Star Wars Galactic Racer, que seria com la revisió i gràficament es veu bastant guai, que és de les carreres de les vaines, no es diuen? Les merdes sí. Aquestes de naus. Doncs una miqueta això, format purament de carreres. Dos jocs de Star Wars que crec que també, doncs, sí, hi ha molts fans de la saga, no? I jo destacaria aquí dos més. Un és el Gundam Rock Orbit, lluites de meques que sempre entren i es veu bastant guapo. I l'altre és el Crossfire, que aquest el Pau Sabés el mencionava en un chat que tenim també amb Colla Gamers.
5: I m'ha molat molt el rotllo.
10: Jo també, o sigui, vaig veure

0: Death Stranding, si al Kojima no li agradés que caminessis durant hores.
1: Segurament, si no, més per missions. Molt bé, jo aquí també destacaria, perquè m'ha fet... Això, això és molt guai, mira, nois. Sabeu, us en recordeu el Cuphead?
0: Sí.
1: El videojoc de les tasses, sí, amb estils de dibuixos dels anys 20 o 30.
0: Sí.
1: Vale, doncs em presenten el mateix equip de desenvolupador, et presenten el Mighty Cuphead Adventure, d'acord? Que és amb els, són les mateixes tasses, però fan, han fet un joc tipus plataforma 2D, no són només no és un boss rush, que bàsicament el Cuphead original, tot i que tenia pantalletes bàsicament a lluites contra final bosses, molt difícil, crec que la dificultat aquí hi seguirà sent, però és un joc amb estètica 8-bits, però d'aquests que la, a nivell jugable fa pinta que serà molt fresc, molt, molt també, que serà un repte important, però lo heavy és que el treuen a part de les consoles d'ara, fan versió per Master System amb cartutx, nois, molt guai,
2: i l'està fent un d'aquí, de Barcelona.
1: Va, Lolo, tio, aconsegueix una cosa d'aquestes, és que tenim contactes, tenim l'home de dins. Doncs res, que això crec que... Llavors hi ha altres jocs, hi ha molts d'aquests d'aventura en tercera persona i d'acció, rotllo, perquè ens entenguem, una mica Assassin's Creed, d'acord? Potser una mica més acotadets, però n'hi ha molts d'aquests, el Blood Message, el the Blood of Dawnwalker, són un estil molt similar.
0: The
1: Blood in Your Blood, Blooder than Blooder, bueno, i res, i alguna cosa més. Virtua Fighter Crossroads, que no sabia res, però una mica teaser també. Apunta maneres. I ens plantem a diumenge, avui, spoiler, estem gravant diumenge, i d'aquí, que l'acabo de veure com aquell qui diu entre el sopar del nen i abans de baixar aquí, destacaria, ara sí, Pau, llença, sisplau, la cançó. Llença la cançó.
2: Que bé,
1: tio. O sigui, ja, però és que creieu que encaixa un joc a dia d'avui, un arcade... Com
2: jo
1: abans.
2: És disfrutant.
0: Però si Ace Combat és arcade, tio.
1: Sí. Té història, en aquest cas.
0: El Crazy Taxi també té història, no? Bueno,
1: molta,
0: història.
1: No tindràs res d'història. També has de jugar a l'anterior, no? Però
0: has de jugar-te tots els anteriors, tots.
3: Tens el seu Marillion o res... Crazy Taxi.
0: El Crazy Taxi.
1: Llavors, com a vent de Xbox, jo crec que ha estat un vent molt, molt, molt bo i que ha tocat, o sigui, és que fa molt que se li diu, igual que se li demanava a PlayStation que fes el favor d'ensenyar coses noves. Xbox ha ensenyat més que sorpreses, potser també a Crazy Taxi, no, però Gears of War, n'hi ha alguns dels que us
0: Gears of War també és nou.
1: No, la saga, òbviament, no,
0: Halo,
1: però...
0: que també...
1: Gears of War i Day, que aquest han fet com una espècie... És que no m'he quedat amb la idea si és un previously o un no sé què, però bueno, es veu molt bé, vull dir, molt guapo. Sabes més gameplay del... Bueno, gameplay, sí, algo de gameplay també per allà, de la cinemàtica del Fable?
3: Molt... Aquest tinc tantes ganes de pillar-lo, aquest,
1: eh? Sí, Pau, tu ets de fer... Sí,
4: no estàs a Excels ni res,
3: tu.
0: Pues tio,
3: que és tipus Skyrim, que pot ser el casero del poble, tio, pujar els lloguers.
1: Estàs segur d'això?
3: O baixar-los.
4: És un fetichisme, això, amb el del caserisme, tio.
0: Sí, sí, de pillar. El senyor Pau, le podem pagar d'altra manera.
1: Ah, clar, clarament el Pau ja té un problema amb la vivenda, això deu ser molt clar. Més coses. S'ha mostrat el nou títol que vindrà de la saga A Plague Tale, d'aquell de les rates, que es diu Resonance, sí. Que també es veu bastant bé, però bueno, aquests en fan allà una mica de mandreta.
3: El tercer ja?
1: Sí. Seria el tercer, sí. Uh-huh. Tenim també, s'ha mostrat una mica més de gameplay del Persona 4 Revival, Sinestor, un altre remake, però s'ha mostrat una miqueta, un petit teaser de merda només amb el logo del Persona 6. Els Persona ja sabem que són top dels JRPGs. Doncs, a veure què tal, o sigui, gràficament, o sigui, artísticament, l'Atlus amb els Persona ho fa molt, molt bé. Aviam què, és que no sabia res més que el logo, no us puc dir més coses. Un nou Metro 2039. Ah, per cert, de tot el que us estic dient del potser el punt feble o punt dèbil d'aquesta event de l'Xbox Showcase és que la majoria de jocs surten per Play 5. O sigui, ho presenten com a...
0: Que no són exclusius de Xbox.
1: Que no són exclusius, que n'hi ha molts, n'hi ha pocs exclusius.
0: Tot això és de la venda Xbox i n'hi ha molt pocs que només sortiran per Xbox.
1: Clar, com que...
4: La feina de publicitat,
1: No, però, si és que més a més... Sí, una cosa curiosa és que a l'estat

0: Play, hi havia jocs que també seran multiplataforma, però encara que ho siguin, quan acaba el tràiler et posa per PlayStation 5 el logo de la consola de l'event que s'està mostrant, i aquí em mostraven tot el que si sortia Steam, Xbox, Play 5, si hi havia algun de Switch, pues Switch, o sigui, molt, molt curiós, molt estrany. Més coses, més coses. Un nou Senua, recordeu la saga Senua's Hellblade, que també gràficament pepinos, hi havia molta queixa, crec, com poc joc, també en el sentit que tenies com poques opcions de jugabilitat, però que tots els recursos anaven a la part visual, sobretot, i es veu molt bé també, que et sortirà el 2027. Un joc que m'ha enamorat molt fort, que es diu Magicians The Devil's Deal. Magicians The Devil's Deal, que ets un mag.
1: És un videojoc de paraules,
2: Magicians The Devil's Deal. Es veu magí de color blau, no? Magician.
0: Cian. Aguantem el cubata, que hi haurà un d'aquests, segur. Doncs això, en primera persona, m'ha recordat molt el BioShock, amb un toc una mica com steampunk, i que ets un mag i tens una vareta, i tot el tema de les mods i com vas acabant amb els amics és molt fantasiós.
2: Hosti,
0: molt...
2: Dic que BioShock i steampunk és una mica un oxímoron.
0: Sí, de fet, sí. Però és que tenia com més llum el joc aquest. No sé,
2: el Magician.
0: El Magician, sí. S'ha mostrat una miqueta més de gameplay del Castlevania Belmont's Curse, que aquest també serà pepiníssim.
2: Aquest és el que és en 2D una altra vegada?
0: Sí, però amb unes animacions precioses, aquest caurà seguríssim. Aquest surt el 15 d'octubre.
2: Play també?
0: D'aquest mestre. Sí, aquests també play a tot arreu. Hi ha un joc que és, gràficament, no, i si esteu davant d'ordinador, cliqueu Vivarium, amb V.
3: Això és una pastisseria d'aquestes de Barcelona.
2: I ara trieu-me uns pastissets, no?
3: Vivarium un matí, tio, servint cafè lates, tio, i
2: maquillat pistatxo, tio.
0: Què va? És un joc molt
2: tranquil. Vivarium és una pel·li de l'Eisenberg. No,
0: poseu Vivarium Xbox. És un joc que té una estètica Heidi total. O sigui, és molt bèstia, sí, perquè té aquest estil molt d'anime dels 80, i és un joc molt, sabeu, molt tranquil. A més, combinen amb personatges també una mica, i alguns animals per aquí, abans.
2: Si no han d'anar a buscar l'illa de la puta, no m'interessa.
0: Això sempre
2: és el poder de la puta, nois.
0: Sempre suma. Què més per aquí? Bueno, aquest ja us dic, el Vivarium a nivell d'estètic, aquest surt el 2027, però és d'aquests que el jugarem segur, perquè estèticament ja si fan coses diferents ja...
1: És Heidi, vull dir, surt clara, però és que surt clara.
3: Han dit
1: clara, yes.
3: Però li han dit, necessitem una cosa igual que Heide.
0: Però li han tret la cadira de rodes, oi? Perquè estava
2: li han amputat els braços, no, tio, aquesta.
1: Està amputada en un arbre.
0: Sí.
1: Perquè no puc caminar.
2: Sí. Deixat-la allí.
0: Llavors, s'ha mostrat un nou Spyro. Recordeu el drac aquest lila, que també mascoteta de PlayStation? Doncs Spyro a Realm Beyond, també 2017.
2: Com es deia aquell de l'esquelet, que eres un cavaller que et mories?
0: El Medieville.
2: Medieville, m'encantava el Medieville.
0: Molt guai, també, molt xulo.
3: Era molt macabre.
0: Sí. I què més? I llavors també sabeu que, això no ho hem parlat, és que la saga Call of Duty, els últims Modern Warfare, tots estem d'acord que aquí els
2: han
0: reinventat
2: la història. Han reinventat la història. Però i l'altre dia vaig veure un vídeo de l'últim tràiler que ha sortit, que correcte, és el Price enfrontant-se al Ghost.
0: Correcte, perquè aquest és el Call of Duty Modern
2: 4.
0: Warfare 4. Que aquest no és, no hi és remake, perquè no existia, o sigui...
2: No, però és que ja deixen de ser... Des del primer deixen de ser remakes.
0: Ja, és
2: el
0: com
2: primer
0: una nova...
2: te'l venien com que era una prequela, però a partir d'aquí ho enganxen i creen una nova línia temporal, fins no al punt que es moren personatges que no s'havien mort. De fet, el Ghost aquí està viu, no el mata el Shepard com sí, passa
4: no,
2: en el...
4: No és un remake del Call of Duty 4
2: no,
4: Modern Warfare.
2: No.
4: Modern Warfare
2: no,
4: 4.
2: No.
0: Exacte.
2: És, vale. però pensa que el Modern Warfare, quan van fer com el reboot aquest, sí, el acabava en el moment en què tu com a Soap arribaves al Modern Warfare 1, el que arribaves al camp d'entrenament, sí, i deien, vale, sí, com que va tenir un molt d'èxit, van començar i van seguir fent la línia nova, i és el que dic, han canviat personatges, o sigui, hi ha personatges que estan vius, que en l'altra saga estan morts aquí...
4: Ai. Jo em pensava que era un remaster.
2: Jo també, fins que vaig veure l'enfrontament del Ghost amb el Shepard i vaig dir...
0: I de fet, si busqueu vídeos de drama de Call of Duty Modern Warfare 3, es veu que la campanya, que jo si els jugues per la campanya,
2: de 3 minutets, no?
0: No, ja no per curta, una fumada enorme, perquè hi ha tot el tema de que em sembla que et droguen els protagonistes i veu lluites contra gegants, o sigui, molt anat de l'olla.
2: Ah, és aquella història de la platja, que hi havia gegants i d'això.
0: Sí,
2: aquest és el Modern Warfare?
0: Aquest és l'últim que han tret, que va tenir, de fet és amb el que ja era exclusiu de Xbox i va perdre molts milions, perquè a més que estava inclòs al Game Pass, vull dir, ja es va vendre molt poc, perquè a més la crítica el va deixar molt malament.
2: Aquest és el que deia, aquest és el que feia en la conya d'aquest no em torno a saltar un cutscene mai a la meva puta vida.
0: Exacte.
2: Perquè veies que baixaven de l'helicòpter i deien tenemos que con no sé què, acte seguit gegants en una platja així de com què collons ha passat.
0: Exacte. I res més, així hi ha DLCs del Doom Dark Ages, un que es diu Revelations. Ah, per cert, no he dit que això també era important, m'he saltat però no el teniu tot aquí, de l'State of Play, perdoneu, perquè però bueno, es pot jugar tot arreu aquest, es podrà jugar, que és, i finalment sabem que seran 3 títols exclusivament, tanquen la saga, el remake del Final Fantasy VII amb el Final Fantasy VII Revelations, vale? I aquest és el... Sabeu que havíem parlat que amb la idea d'estirar el xiclet i a saber si seria una pentalogia o alguna merda així, doncs confirmen que és el tercer i últim títol. O sigui que tenim el remake, el Rebirth i el Revelations, d'acord?
4: Sí, el primer del remake era la primera mitja hora del joc original i en dos jocs la resta,
0: sí.
4: Molt bé.
0: Sí.
3: A veure, és que no podien estirar tant els xiclets.
4: Fantàstic.
1: No, és que han dit, hòstia, és que si anem així, hauríem de fer, no sé, 20 jocs.
0: He de dir, reflexió personal, amb el tema de Final Fantasy VII, del remake, bueno, i de tota aquesta saga i com ho han fet, em sap greu perquè no m'he acabat el Rebirth, i no perquè no sigui un joc bo perquè jugant-lo era boníssim, però... m'ha baixat el suflé amb les ganes que tenia jo fa anys de que fes un remake amb cara i ulls, i és increïble, gràficament és brutal.
4: És la trampa de la nostàlgia, Magí.
1: El combat és guapo, és divertit.
0: El combat és molt guapo, aconsegueixen adaptar i modernitzar el tema dels torns, aquesta, que la càmera és quan ho atures per triar, avança però hiper mega lent. És molt guai, molta acció, però una acció també que entens normalment què està passant en pantalla. I em sap molt greu no tenir el subidón de vinga, el tercer, som-hi, va.
1: Jo volia un joc. És massa temps entre
0: clar, és això.
1: I és com, ara, com per on anava? Vull dir, és que no me'n recordo.
0: Sí. Jo el remake el vaig gaudir molt perquè vaig, per això, en vena, però bueno. Doncs res, nois, molts jocs.
3: És una història que ja te l'has viscut, bé.
1: Un parell de jocs que m'agradaria dir.
0: Menciona, si us plau, i tant.
1: Sí, el Banjo de Chief, a mi m'agrada molt.
0: Et va agradar aquest, sí.
1: És tipus Yakuza, de fet, crec que ja surt el Yakuza, el personatge.
0: Crec que sí.
1: I és un cuiner, és de cuina. Molt bé, molt, una mica bojo i tal, però a mi m'agrada molt, és molt, molt japo, eh? I la saga Rayman.
0: Aquest manual, sí, el tenia marcat i no l'he comentat. Explica.
1: No, és un Rayman, però en 3D.
0: Bueno, no és en 3D. O sigui,
1: bueno,
0: la jugabilitat és 2D, és la reinvenció del Legends. És el
1: sí,
0: Rayman
1: sí,
0: Legends.
1: Sí, però sí que hi ha parts que es juga en 3D, no?
0: Bueno, perquè et poses, si vas a sobre del drac, no vas cap endavant de la pantalla. Exacte. Bueno, juguen tipus de pantalla més de... tipus xuc,
1: sí,
2: no era 3D,
0: no, a l'Origins i al Legends són els dels jocs més bonics i dels millors plataformes que mai s'han fet. Aquest jugar cooperatiu és divertidíssim perquè et pots cascar entre els personatges, o sigui, entre els jugadors. I si mireu com es veu el gràfic aquest, o sigui, gràficament aquest nou Rayman, és, però hi ha poques coses més boniques a nivell de videojocs, Rayman Legends Retold. Molt guapo, sí, aquest sí, també sí. Moltes ganes, aquest, mira, estava veient el directe, vaig fer una captura, li vaig enviar a la meva dona i va ser un no, perquè és que de tant m'ho pregunta, per què collons no treuen un altre Rayman, que a més va vendre molt bé la saga aquesta.
1: Jo el vaig jugar, l'últim va jugar a la Vita.
0: Meravellós. Olet. Doncs res, nois, res més.
4: Fins aquí la Pixelània.
0: Una tota l'estona de fons, tio.
3: Sí, planejadíssim, va, aquest programa.
0: Escriu. És un ofex, això?
3: o Spring.
2: No, és aquest programa ara mateix.
0: Vale, sí, perdó, perdó. Jo escoltava el meu 80.
1: El racó de pensar.
4: Ja tens per unes notes, Pau?
5: Sí.
4: Doncs notes de Pau de pàgina.
5: Que burro, he borrat el nota?
0: No.
4: No hi ha sintonia de notes de Pau de pàgina?
3: Ha borrat tot.
0: Anava a dir, si no pots posar una mica d'Offspring.
2: Bueno, aquestes darreres setmanes ens ha visitat a la península el far d'Occident, i no estic parlant del Papa, sinó de Benito Antonio Martínez Ocasio, altament conegut com Bad Bunny. Amb el seu estil de cantar, que podria classificar-se com reggaetó, però post-extracció dels queixals del seny. Vale? Tens la boca dormida. Un del que últimament el que estan fent molt aquesta gent, els artistes de nova fornada, és que no només fan concerts, sinó que en els seus concerts hi ha altres mandangues. És a dir, hi ha concert, més els Pastorets, més Gran Hermano, més un ring d'UFC, més tot el que et puguis imaginar d'això. La Rosalita, per exemple, en el seu show tenia una cosa que era el confessionari, on hi pujava algú de fama relativa i tenia una xerrada així com íntima al mig del concert. I el Bad Bunny té un segon escenari anomenat La Casita, on hi ha la blor i la nata del qui és qui de la Beautiful People de les xarxes, i després hi ha actors i futbolistes. Del primer grup, aquí hi hauria penya que no en tindreu ni puta idea de qui és, i en l'altra part hi hauria Lamine Yamal, Piqué, Riqui Puig, Úrsula Corberó, Esther Expósito, etc. La Casita s'ha tornat una mena de mueble on els ulls de la gent que hi veus està buscant la validació i la fama, dels 5 segons de fama, i no els hi puc aguantar la mirada, ja que la seva desesperació es reflecteix en el meu esguard que quan ens apunto a premis, vale? Quan apunto a Freaks and Beats a premis radiofònics, aquella mirada és la que tenia aquella gent. És com quan vas al zoo i mires un goril·la i veus que el tio t'està dient cabron, no? Pues aquí també els mirava i els deia, jo també he tingut aquesta mirada apuntant-nos a premis aquest any, sí, guanyarem. Aquesta mateixa maleta plena de somnis que ja comença a estar foradada per culpa de la quantitat de cops de porta que ens hem endut a la cara. La diferència entre aquesta gent i nosaltres és que aquesta gent, el seu rebuig ha sigut retransmès a totes les xarxes socials a vides i por haver, i en canvi el nostre rebuig queda en privat i desapareix en el silenci de les llàgrimes a la dutxa que s'endú també amb la suor de l'ampolla de ratafia que hem fet per oblidar que Freaks and Beats segurament és un programa massa avançat al seu temps. Per tant, més que La Casita, que fa una mica de cosita, jo he decidit crear una secció que es diu La Coseta, vale? I La Coseta, doncs, us parlaré d'incomoditats. I tenim, òbviament, no hem de fer-ho bé. Una mica de reggaeton sense drets.
3: Massa vocalitzat.
2: La Coseta és un lloc on
1: parlem, no? És això?
2: És Offspring. És un lloc on parlarem d'incomoditats, com per exemple l'atac de diarrea de Dos Tontos Muy Tontos, aquell moment superincòmode al cine, el Tommy Maguire ballant jazz pel carrer a Spider-Man 3, o la mort horriblement actuada de la Marion Cotillard a The Dark Knight Rises, aquella mort que és una mort de pastorets també. S'ha mort que al més es queden tots quiets en plan, ja?
3: Ja és l'hora? Toca-li a l'ull.
2: I avui els vinc a parlar d'un altre tipus d'incomoditats. Us vinc a parlar d'un senyor que ha dirigit una de les tres pel·lis que em va traumatitzar quan jo era jove, i era un cinèfil amb ganes d'històries i m'ho empassava tot, i a partir de certes pel·lis vaig decidir que potser no m'ho empassava tot. Avui us porto el senyor de les cosetes, que és el Darren Aronofsky. I la pel·li de la que us parlo, basada en el llibre del Hubert Selby Jr., és Requiem for a Dream, que és una pel·li que em va traumatitzar en un moment determinat.
3: Sí, Darren Aronofsky... Estaves mirant mentre fumaves canutos, no? Ja,
2: sí, no, hòstia, no, això és superprofund. És el braç amb tuberculosi. Aquell braç amb tuberculosi, tio, allò és el pitjor de... O sigui, hi ha tres pel·lis que he vist una vegada i no tornaré a veure. Una és aquesta. Les altres és... Kids, Irreversible. Que són tres moments d'allò de... No, sóc jove cinèfil, vull veure noves experiències, té.
3: Algo que m'impacti.
1: De fet, Irreversible i aquesta pel·lícula, i Requiem per un sueño, són les pel·lícules que jo vaig posar d'exemple per el sacrifici que no m'agraden. O sigui, que m'agraden, però que no m'agraden veure, però molt malament.
2: Pues Kids és del mateix pal.
1: Sí, sí, ja l'he vist també.
2: Kids és també del mateix pal.
3: Sí, jo és el tipus de pel·lis que ja he deixat de veure, tio. Perquè ara ja no em ve de gust, tio.
2: Sí. Jo l'altre dia vaig veure Ahora me ves tres, tio, perquè estava amb la meva dona i al sofà i és que ens ve de gust posar algú, tio, que puguem oblidar els 20 minuts, tio. Ara me ves tres fent el Ronaldinho amb les cartes, tio, i allò, sí, sí, increïble.
4: Aquesta és la escena de l'aeroport.
2: No, aquesta és Ahora me ves dos, que estan robant un microxip, tio, i es van
4: fer... Però, a més, és tan innecessari el que fan, tio, que dius...
0: No, home, s'ha de pillar tota l'estona, Pau, és necessari.
4: És increïble. No, tio, d'un passi d'aire. Clar, tio. No, no cal que participin tots.
2: A més que passa la carta...
3: Vas treure el sostén sense tocar-la, no?
2: Sí, sí. I passa la carta, tio, pel detector fent-la botar a terra i que es torni a lavar ràpidament, tio. És brutal, aquella escena. Aronofsky, nascut a Brooklyn el 12 de febrer del 69, les seves obres gairebé sempre toquen religió o gent que ha tocat fons. Debuta amb Pi, no Pi, la vida de Pi, que també és una pel·li que enfonsa anímicament que no veus, Pi, la del matemàtic que creu que el món està regit per d'això, i la seva segona pel·li ja és Requiem per un somni. També té La font de la vida, El lluitador, que és aquella pel·li del tip que van fer, del Mickey Rourke, que van fer fora Gran Hermano per comentar.
3: És una bona pel·li, sí. És d'aquestes de merda dura, tio, però és bona pel·li.
2: El Cigne Negre, que és una adaptació Perfect Blue. Noé, Noé per mi és el punt fosc d'ell, que és aquella de la història de Noé, l'arca de Noé del Russell Crowe. És una pel·li que dius...
3: Què no fas? Què fas, Robert?
1: Fluixeta.
2: Té Mother, Mamà, que aquesta és una reinvenció de la Bíblia. És la meva dona i jo la vam veure i vam estar parlant-ne durant 40 minuts sobre quina interpretació tenia aquesta pel·li. Ens va agradar moltíssim, del Vell Testament. I La balena, que recupera el Brendan Fraser i que va tenir tots aquells minuts d'aplaudiment, com els Javis. Els Javis.
3: Sí, més enllà de la pel·li està bé, jo crec que per mi no és la millor d'ell, però que haver recuperat el Fraser i que ara estigui allà fent la mòmia, una nova entrega a la memòria i fotent-se fort i tal,
2: a mi
3: em fa molt feliç, tio. És un paio que em cau molt bé, tio.
2: I també. I què està dient d'això? Ah, sí, dels Javis. Tinc una pregunta. Us heu fixat que s'han fet una mica de retoques a la cara? Creieu que estan intentant convertir-se en dolents de Dick Tracy? Perquè cada cop les seves cares s'assemblen més, tio, a l'Al Pacino de Dick Tracy.
1: Jo no puc amb ells. Em cauen molt malament, aquests.
2: Els Javis, sí, a mi cada dia.
1: I mira, Paquita Salas m'agrada, m'agrada. Paquita Salas m'agrada, però...
2: Jo des de La llamada vaig trobar que era una molt bona pel·li, però a partir d'aquí... Bueno, Requiem, i surt el Marlon Wayans, que aquell mateix any treu Scary Movie, Requiem i Dragones i Mazmorres, que és algo terrible, amb un Jeremy Irons que ha vingut a cobrar, bàsicament, i és horrible. Té la Jennifer Connelly, que va debutar fent...
3: La última de Dragones i Mazmorres.
2: No està tan malament. No està tan
3: molt divertida. I m'ho va passar molt bé.
2: La última està bé, però jo estic parlant la del 2000 amb el Jeremy Irons, el... Em sembla que és el Kevin... El... Lillard o el Kevin... Un d'aquests, és igual. La Jennifer Connelly, que va debutar la pel·li Once Upon a Time in America del Sergio Leone i que al cap de 2 anys faria Labyrinth amb el David Bowie, i és la dona del Paul Bettany, el Silas del Código da Vinci i el metge català irlandès de
4: Master and Commander.
2: I aleshores tenim The Morbius Time, òbviament, Jared Leto, però qui es menja la peli és l'Ellen Burstyn, que és la mare fa un paper brutal. No sé si l'heu vista, tots l'hem vista, en Magí, tu no? Requiem?
0: Quina? Requiem?
2: Requiem, sí. Per un somni.
4: Sí, jo, sí, quasi no me'n recordo de...
2: Requiem per un somni és un mare i una mare i un fill, el fill i els seus amics i la mare, i com tots, d'una manera o d'una altra, acaben enganxats en les drogues. La mare d'una manera suposadament legal, per un d'aquests comercials de perdre pes... I ells perquè es piquen, comencen per una cosa i acaben picant-se la vena a tots. Ell acaba prostituint-se per aconseguir, els altres acaben, i té l'escena aquesta que és la que a mi em va acabar de traumatitzar, que és la d'una tuberculosi en un braç de tanta injecció, i acaba pues, com el puto Rosari de l'Aurora.
4: Aquest, no es punxen amb un bolígraf o algo? Es punxen amb un boli o amb un...
2: No ho recordo.
0: No ho recordo tampoc. Dic, aquesta pel·lícula jo crec que ha fet més per evitar drogadiccions més que qualsevol...
3: Però és, aquesta, és aquella de cosa de les drogues són dolentes i acabaràs mort i enterrat i no sé què, és, no? Com aquesta cosa de portar-ho a l'extrem i al límit.
0: Bueno, però...
2: No, no, com els anuncis de trànsit, no?
0: Però et fa una mica el viatge, no? I també als inicis d'aquesta penya...
2: Sí,
0: no,
2: perquè ells acaben robant-li a la mare perquè vol, necessiten diners per comprar droga...
3: Sí, sí, perquè és com tots els clichés, tio, del, sí, del món de les, sí, però drogues, tal...
0: Que... Ja, però és tan dur, jo crec que... No, jo crec que, bueno, no sé si tenia molta predisposició a les drogues o no, però quan la vaig veure ja vaig dir, no tenia intenció, gràcies, ara tinc menys intenció encara. Sí...
3: No dubto que ningú deixés les drogues per, després de veure aquesta pel·li.
0: No dic deixar, dic per jo com a
3: mètode preventiu.
0: Sí, s'ha de posar ara amb 6 anys, jo crec que anirà molt bé, sí, pels que els altres fills.
3: Sí, sí, sí, sí. Aquest estiu, vull dir, crec que és una... Nosaltres, les 10 i vegi el final de Requiem per un sueño, ja...
2: Nosaltres la vam veure amb 18 i encara en parlem, tio, o sigui, imagina't el d'això.
0: Sí, sí.
4: Com és? Fins aquí, doncs, notes a Pau de Pasqua. Sí, fem Yelmo al final?
2: Sí, sí, doncs vinga, sí, sí.
4: Que comenci el Yelmo. Avui el Yelmo, trencant una mica amb la tendència de les últimes setmanes, on us he portat o bé clàssics comèdia. O bé... No, us he portat o bé clàssics de terror o bé pel·lícules que estaven d'aniversari. Avui us porto una que encara està als cinemes. Ara el hype ja s'ha rebaixat una miqueta, però durant un bon grapat de setmanes dins del món terrorífic no es parlava d'altra cosa. Avui a l'Ilmo us recomanaré Hocum.
2: Oh.
4: Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2026 i coproduïda entre Irlanda i els Estats Units. Està escrita i dirigida per el Damien McCarthy, que és el director de Oddity, que algun dia també us l'he de portar aquí a Yelmo, i té les interpretacions de l'Adam Scott, que és el de Severance,
2: sí.
4: I Parks and Recreation, etc. Florence Ordesh, que no tenia el gust de conèixer-la, Peter Coonan, tampoc, i David Wilmot. Tots aquests fan d'irlandesos, sí, que no són actors gaire coneguts. Petita sinopsi. Adam Scott interpreta Om Bauman, un escriptor nord-americà que pateix per acabar una de les seves novel·les. Un dia, després de veure el fantasma de la seva mare, Bauman decideix portar les cendres dels seus progenitors a Irlanda, on van anar de lluna de mel.
2: La mare se li apareix i li diu: torna'm a Irlanda.
4: Se li apareix i es veu, hi ha un plano que es veu que té les cendres dels dos exposades allà, vull dir, amb la urna, i decideix portar-les a Irlanda.
2: La mare el desperta de fer-li Irlanda, no? Unes cleques a la cara.
4: De fet, en Bauman reserva una habitació al mateix hotel de la Irlanda rural on anys abans hi havien estat els seus pares de lluna de mel. Però el que no sap és que aquest hotel amaga una història tan fosca com desconeguda. Una història entortolligada amb el folklore local i el món sobrenatural.
3: És un mig somar irlandès.
4: No, tant de bo, honesto. Tant de bo.
2: És un Midsommar, no, tio, no és... però amb alcohòlics, tio, i música de gaites.
3: Amb moltes guines.
4: Bueno, a veure, anem a pams. Estem davant d'un dels nombrosos casos on el hype per una pel·lícula ha acabat afectant negativament.
0: Oh.
4: M'ha passat el mateix que em va passar amb Weapons o amb Barbarian. No és per res una pel·lícula dolenta, això ho vull deixar molt clar, però hi ha alguns errors estilístics i sobretot conceptuals que quan acabes de mirar la pel·lícula et fan pensar si realment n'hi havia per tant. Hocum està molt ben ambientada, vull deixar això molt clar, però obre molts melons que no acaba de tancar i d'altres que no és que no els tanqui, sinó que els obre i no se'n torna a parlar en tota la pel·lícula. Hi ha també certs comportaments erràtics d'algun dels personatges que fa que t'estiris una mica dels cabells. Estableix unes bases de mitologia folklòrica que no acaba de desenvolupar i arran d'això alguns fets que passen a la pel·li acaben semblant buits i sense gaire significat. Hi ha d'haver un punt central entre que t'ho expliquin tot amb titelles i onomatopeies com si fossis un militant de Vox,
2: i que no t'expliquin que els Power Rangers diguin el seu color, no?
4: Exacte. I que sempre hagin de dir és el poder del tigre, no? I transformació en tigre. No cal. Amb tot això, a veure, no vull destrossar la pel·lícula, però la decepció després de llegir tot el que s'ha dit sobre Hocum és important. També té coses positives. A part de l'ambientació que ja he mencionat, l'atmosfera que crea i els ensurts estan molt ben fets. La interpretació de l'Adam Scott com a gilipolles yankee està bé. De fet, tots els actors estan...
2: L'Adam Scott és molt bon actor, tio.
4: Sí. Inclús aquests irlanderos que us he dit que no els coneixia també ho fan bastant bé. Jo, per tot plegat, li posaré a Hocum un 6. És un B. No tindràs la sensació d'haver perdut el temps mirant-la, però si ets fan del terror és molt probable que t'adonis que estem davant d'un potencial perdut, que les coses s'haurien pogut fer molt millor del que finalment són. I crec que aquí està la llàstima de tot plegat. És un 6, és un B. Algú més l'ha vist, per cert?
1: No, jo l'he de portar, Pau, Backroom, que m'han parlat molt bé.
4: Tinc moltes ganes de veure Backroom.
0: Ah, sí. Parlant del...
4: Sí.
0: Dels Backrooms.
4: Sí. I Exit 8 també la vull mirar, tot i que no té tan bona premsa com Backroom, però Exit 8 també ha de caure.
0: Jo no he vist la pel·lícula, Pau, però he posat Hocum imàgenes al Google i
4: el
0: Cis
4: el conill, Magí, estàs mirant el conill?
0: Aquest conill, què és això?
4: Has de mirar la pel·li, Magí, tio. No diré res més.
0: Hòstia, pues fa molt d'angoia.
4: Aquest conill és molt terrorífic, a més se suposa que és d'un programa infantil amb el qual ja no tinc
0: no, res més.
4: Sí. Sí.
0: Bé, malalts.
4: Molt bé, fins aquí el Yelmo.
2: Danny Boy,
4: sí. I ara abans d'acabar Videojocs de Paraules,
2: vinga, Magí.
0: Es pot dir ens ho han parat en tot aquest programa, no patiu. Vinga, va. S'obre el taló i es veu un grup de persones que estan organitzant una quedada. A un li pregunten: tu vindràs? I ell respon: confirmo la meva assistència i a més us portaré un ham de pesca amb la meva silueta i en actitud histèrica, juntament amb uns quants ous en forma de cos de vaixell.
3: En forma de què?
0: D'ous amb cos, o sigui, uns quants ous en forma de cos de vaixell.
4: Si algú respon això a una quedada és, vale, anem a ingressar d'una psiquiàtrica, però ara mateix
0: la resposta és no, tu no vens, no?
2: Ha sido expulsada del grup.
4: Sí.
0: A veure, el joc és el... Es tanca el taló, no, del videojoc, és el jo sí, amb de mi histèric i ous book. Opa, Jo sí amb de mi histèric i ous book.
4: Amb de mi histèric
0: i ous book. El Yoshi and the Mystery.
2: Sí.
0: S'entén perfectament, no?
2: És de mi histèric i ous book.
0: Gràcies, Lolo, per aquest.
4: Sí, però abans que tu tenia un brut psicòtic ara.
3: Mare meva.
2: Deixa'm tenir primer un brut psicòtic abans de respondre. Jo i el meu amic invisible estem a dins.
1: I portaré una... Mira, gent, jo m'imagino la cara de la gent. Mira, ai, però aquell tio...
2: Ei, sí, jo compro carn, vale, tu què portes? Jo portaré...
0: Amb de mi, la meva silueta.
4: Sí, molt bé. Fins aquí
1: el programa d'avui. Top 5, eh? Top 5.
0: Entra el top 5? Vale.
1: Sí, per mi.
4: Gràcies per saber.
2: Gràcies i bon dia.
4: Néstor Sart.
3: Gràcies i bona tarda.
4: Magí Berneda.
0: Gràcies i bona nit.
4: Manuel Osero.
1: Moltes gràcies.
4: I un servidor, Pau Aguilar, com cada programa us recordo que ens podeu escoltar els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube. Aquest programa segurament no, però els altres que hi hagi més sort, i també interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i Bluesky arroba Freaksbeats. Moltes gràcies.
6: No te busques una ruïna per una tonteria, ok?
3: o per una cançó.
1: Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tonto.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Ves, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country amb Marta Bolunya a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
10: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
11: Ràdio Sant Quirze.
10: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: únic so. No dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nit de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.